0: i poca roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb

resta de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Man. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
2: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda! M'he deixat les claus a dins.
3: Museu particular. Capítol 9. Les claus.
4: Hola, Àlex.
5: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
4: Esclar.
3: Museu particular.
5: Les claus, no et sembla un objecte fascinant, les claus?
4: Sí, sí, són molt úniques, cada una, sí.
5: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I, a més, també ens acaba parlant, sobretot, d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egiptes, com els egipcis, ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
4: Algo relacionat amb la feina, cases... Algo que se n'obtenia diners, imagino.
5: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs, la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs, era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort.
4: Perquè estan tancades amb clau.
5: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tieso, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
4: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
5: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins no, de la història d'Espanya, la que pobra, no? I malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs, obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir. No? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar no? I besar-li els peus. Aquesta cosa
4: per favor.
5: De no voler deixar marxar. Però torno a la història que potser me n'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que a més servien de clau, i això els servien ells per en tot moment saber on era la clau, que era la seva mà, la portaven posada en un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
4: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
5: Sí, sí, sí, és una miqueta, no? Una capsa, com a molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també doncs, la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir. No? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, al segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra. I sobretot també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera o que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
4: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
5: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per una manera que es deia Linus Yale, el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no? que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent. I fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Agnakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol doncs de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
4: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar...
5: Això és el millor.
4: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un dret bàsic tenir un lloc on viure, segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
5: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món, perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó, i com que m'agrada començar amb música, i sé que no em renyaràs,
1: no,
0: pues
1: no,
0: endavant. Mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més, perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
1: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van havent-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé, així, dit a grans
1: trets? Jo crec que sí,
0: gràcies.
1: Està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem,
1: no?,
0: visitar la web, això sí.
1: Sí,
0: Expo Generació Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
1: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombo del... Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, no, perquè no. Va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
1: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en cas que nosaltres vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que eren totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar, arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, i vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga a molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda, que segur que si us agrada una mica l'art la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, em sembla que també és una peça molt bonica. Parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel. Es diu la clau de vidre. I finalment, la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
1: El que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt a propet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
1: Un mural bastant gros, i a més destaca sí. Molt en la sala on està instal·lat, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la Guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
1: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? d'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. Jo...
1: Sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo
1: sí,
0: també
1: exacte.
0: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com tu deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància, hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? d'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
1: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret. És amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant, sí? Tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
2: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Per presentar la poeta Clementina Arderiu ens acompanya Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana i coautora de l'antologia 3 poetes de Cadaqués.
3: Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la que va ser, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més, dius, caram, quina personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època, el que era la seva època i el seu entorn, amb tot un món interior riquíssim.

0: I això amb sis poemaris.
1: Nascuda el 1889, fou educada per continuar el negoci familiar, el taller i la botiga d'argenteria. Formació que va complementar amb els estudis de piano i de francès. Era una gran lectora, escrivia poesia i tenia una sòlida cultura.
0: Es va presentar, per escrivir poesia, es va presentar amb uns jocs florals. I aquests jocs florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la Flor Natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist al començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt una dona que diries que era molt austera, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també anar a l'argenteria, per així, aleshores, doncs, tenir més relació.
1: Una relació que esdevingué matrimoni després de superar l'escull de l'edat. Clementina Arderiu era 4 anys més gran que en Carles Riba, i en el context de l'època això no agradava gaire. Grans poetes i pares de 4 fills foren una parella molt ben avinguda.
0: Eren no només marit i muller, perquè van tenir 4 fills, sinó que, a més, doncs, compartien doncs, tertúlies literàries, viatges, vull dir, tenien una relació també, que tampoc no era tan freqüent en l'època, molt d'amics i col·legues, de parlar de totes aquestes coses.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Clementina Arderiu, veus indispensables.
1: 1912, Jocs Florals de l'agrupació excursionista Déu i Pàtria. Clementina Arderiu és guardonada i recull la Flor Natural. Allí coneix el seu marit, Carles Riba, un dels grans poetes del nostre temps que posa nom al preuat Premi Carles Riba de Poesia. Podríem pensar que Clementina Arderiu va viure a l'ombra del seu marit, però res més lluny de la realitat. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el seu segon llibre, L'Alta Llibertat, publicat el 1920, concretament en el poema Cançó de la vella confiança, que en recita Rosa Ardit.
0: A l'amat he donades totes les claus. Jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments, allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc, l'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò, que ell es dugui els seus comptes com me'ls duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia. Entens? Vull dir que està molt bé aquest cançó de la vella confiança, no?
3: Sí, sí, una dona absolutament independent, en molts sentits, però poèticament, evidentment, no està lligada a Carles Riba, sinó que té la seva pròpia personalitat. Sí, sí. Com molt bé tu has dit a dins.
1: Cançons i elegies és el seu primer llibre, publicat l'any 1916, on hi trobem la compilació dels textos escrits des de 1913. 4 anys més tard arribava L'Alta Llibertat, un recull de 35 poemes on Clementina es mostra en plenitud, amb un llenguatge acurat i ple de musicalitat, un dels trets més característics de la seva poesia, i on també hi veiem la influència d'en Josep Carner. Amb en Carles Riba compartia opinions, eren companys de professió, però no tant en qüestió d'influències.
2: Rosa Ardit.
0: Ells es donaven suport l'un a l'altre i es comentaven i a veure, molta gent de la que jo conec que escriu, com és natural i evident, té algú que és més amic, on, i no ha de ser necessàriament de la família, no, un altre poeta, un altre novel·lista, un altre assagista, el que sigui, amb el qual comentes la teva obra i perquè algú abans de publicar et digui, et faci veure doncs, bueno, el que pots millorar i el que pots treure, no? Llavors ells tenien les seves converses. La influència de del Carles Riba, no. Es diu també que té influència d'en Josep Carner, que pensa ella escriu a l'època, entre l'època del noucentisme i de la poesia.

0: tipus simbolista. Llavors, a Carné, del Carné diuen que li ve el fet de tenir moltes composicions de poemes amb l'estructura de la cançó, com també en Carné. Però el cas és que ella sempre havia llegit molt i li agradava molt la poesia popular. Llavors, doncs, aquesta, ja penso que això li ve, el fet de la cançó, de l'estructura aquesta, li ve de la poesia popular, que compta, perquè ella, amb la seva formació musical, alta formació musical, doncs la musicalitat en la llengua la mira molt, la té molt treballada, no la mira, la té molt treballada, diguem-ho millor, no? La treballa molt, aplica un gran rigor en la musicalitat de les paraules, dels versos, dels versos. I, per tant, doncs, no només escriu amb cançó, perquè, per exemple, hi ha un poema del primer llibre, Cançons i elegies, que està molt bé, que es diu Anacreòntica, perquè és l'estructura del poeta grec Anacreon, per exemple, no? Vull dir que sí, que una mica, no dic que no, però vaja, tenia la seva pròpia personalitat, això per una banda. També deia en algun moment Maragall, perquè hi ha un poema, que hi ha algun vers, però vaja, això ja no tant, no? Això ja queda molt... Però de Carné sí que diuen, per exemple, doncs Carné.
1: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
2: El segon poemari de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, hi trobem l'actitud amb què encara situacions vitals com la mort o la solitud, sentiments com la gelosia o la desgana. Ens mostra un procés de creixement personal que va unit al camí de la vida. I ho fa des de l'optimisme, l'esperança i la religió. L'encomanar-se a Déu, acceptar la vida amb els seus entrebancs. Una obra emmarcada en la poètica noucentista. En aquests 35 poemes n'hi trobem 4 que són versions de Rabindranath Tagore, amb la fortuna que el manuscrit original es conserva amb el seu fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'entre els poemes, en voldríem destacar el que porta per títol El Pendís, on es mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
3: Jo deia ahir, ésser i sentir, fortuna rara. Per què la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'ésser i sentir? I era per mi, goig pur, més ara, per un pendís, rodoladís, jo faig ma via. Un pas amunt i en llisco sis. Si defallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar, no mira enrere. En l'aire sols puc esguardar que en la vorera l'herba assecar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El Pendís, de Clementina Arderiu.
1: Veus indispensables.
2: Els primers anys del matrimoni Riba-Arderiu transcorren entre viatges, el naixement dels seus fills i la literatura. Clementina publica l'any 1936 el poemari Cants i paraules, però el 17 de juliol d'aquell mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, fet que canviaria el rumb de moltes vides, entre elles la de la família dels dos poetes.

0: En un primer moment, decideixen quedar-se a Barcelona. Els motius? Els seus ideals i la lleialtat d'en Carles Riba cap a les persones de l'Escola de Bibliotecàries, que depenien d'ell. L'any 1938, Clementina Arderiu obté el Premi Folguera per Sempre i Ara, una obra que no veia la llum fins al 1946, perquè al final de la guerra, el 39, obligaria la família Riba Arderiu a emprendre l'exili.
1: Rosa Ardit.
2: El Carles Riba, l'arriba efectivament la guerra, arriba el 38 i tal, doncs va decidir marxar a l'exili, però van haver de marxar, com aquell que diu, perquè eren simpatitzants del catalanisme i de la república. Llavors era prou com per tenir-li, per haver de marxar. Llavors, doncs, ella s'hagués pogut quedar, potser, però va decidir, evidentment, no l'anava a deixar, i també van decidir que s'anaven ella i, bueno, ella anava amb ell, evidentment, i amb els fills, i es van emportar els fills, també. L'exili va ser molt dur. Fam, misèria, bueno, en fi, tot el que van passar tots, tremendo. Té tres poemes dedicats a això. En Carles Riba, llavors, va haver de començar també a fer, per exemple, traduccions al castellà, quan ell era un gran hel·lenista, i havia fet traduccions al català, doncs, de Eurípides, de Sòfocles, de part de l'Odissea, vaja, etc. I de l'alemany, que també sabia, del francès, de tal. I van haver, doncs, això. Va ser un tall important.
0: Després de 4 anys d'exili a França, el 1943 tornen a Catalunya. Els primers mesos són acollits a casa d'una amiga abans d'instal·lar-se novament a Barcelona. Van ser anys durs de fam i misèries, i la tornada a la ciutat no va ser del tot propícia per a Clementina.
2: Llavors van tornar al 43. Per un cantó van estar, diguem-ne, contents de tornar, perquè els dos fills grans, que eren el Jordi i l'Oriol, havien arribat un any abans, havien tornat, vaja, tornat un any abans, perquè el gran, el Jordi, tenia l'edat del servei militar, i si no s'hagués presentat hagués estat declarat pròfug. I, bueno, aleshores van arribar, però bueno, la primera cosa, li havien, quan l'arribar a la casa que tenien llogada a Sarrià, li havien robat el piano. Això de robar-li el piano, això és una cosa importantíssima, perquè ella tocava molt bé el piano.
0: La música i la poesia en Clementina Arderiu eren vida, passió i professió. I la pèrdua del piano en arribar de l'exili va ser un episodi més de la duresa i misèries de la guerra i la postguerra.

0: Set escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Han passat ja 8 anys des que Clementina Arderiu rebé el Premi Joaquim Folguera per Sempre i Ara. Ens situem a l'any 1946, quan finalment es publica. Una edició acompanyada de 5 litografies en color de la pintora russa Olga Sakharov, instal·lada a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial. Clementina formava part del cercle d'amistats de la pintora, una colla de dones artistes i intel·lectuals, entre les quals hi trobem les escultores Lluïsa Granero i Maria Llimona, o l'escriptora Elisabeth Malder. Poesies completes, publicat el 1952, inclou el poemari Sempre i Ara, ampliat amb 14 poemes, on hi trobem els capítols Sentiment de guerra i Sentiment d'exili, que inclouen els 3 únics poemes d'aquest caire escrits per la poeta.
2: Prec en la guerra. Perdó de les victòries, de les desfetes, de les batalles, perdó, senyor. No m'esgarrifa la mort a penes. Viure m'espanta. Perdó, senyor. El món que féreu no us acontenta i ara el voldríeu millor, senyor? Gràcia pels joves que a mira esperen. Per ells voldríem blavor, senyor. L'estiu s'acaba. Raïm de serva volia messa. Perdó, senyor. Carroll sense nombre que va esgranant-se esdeveníem. Senyor, perdó. Sempre i ara. Sentiment de la guerra. 1936-1950. Clementina Arderiu.
0: Veus indispensables.
1: La tornada de l'exili obre una nova etapa per a Clementina Arderiu. La família s'instal·la en un pis de l'Avinguda de la República Argentina, que serà un punt de trobada d'intel·lectuals i de resistència cultural.
0: Rosa Ardit.
3: Les reunions de resistència entre, bueno, amb el Carles i els altres escriptors, els que havien fet l'exili interior, com si diguéssim, no? També, perquè dels altres, doncs, que ja sabem que van tornar molt tard, i alguns que van anar a Xile, i en fi, i tal, que ens van anar més a prop, anar a França. Va continuar, ella va continuar i participava com els altres en les tertúlies literàries i, en fi, fent aquesta mena de resistència i parlant, perquè amb ella, quan va arribar aquí, i això per el que deies, no? Una de les coses, a part del piano, una de les coses que li va doldre molt, que evidentment són aspectes diferents, és com estava tractada la seva llengua. El fet aquest la va marcar, bueno, li va doldre especialment, a part de tota la misèria que suposava, d'una Barcelona tristíssima, grisa, res a veure amb el que s'havia viscut, no? Aquesta mena de consol i entre ells de donar-se suport també i d'intentar veure si per un altre dia tenia doncs, bueno, una solidesa per poder treure després a fora els llibres, sí.
1: Una placa de bronze identifica l'edifici on residia el matrimoni. Seria el seu últim domicili, un espai on intel·lectuals i poetes amb trajectòries consolidades compartien inquietuds amb les noves generacions en un període de postguerra, un acte de rebel·lia davant del règim. Tornen els viatges a l'Alemanya Federal i a la Gran Bretanya, i la inspiració. I fruit d'aquesta, els poemes Des a dir, publicat el 1959 i guardonat amb el Premi Ossa Menor i el Premi Lletra d'Or.
2: Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc, sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure, que s'aturen. Sempre i ara, del poemari, és a dir, 1936-1950.
1: Però 1959 va ser també l'any de la pèrdua d'en Carles Riba.
3: De la mateixa manera que l'últim llibre, aquest, el de L'esperança encara, va sortir també una mica més tard. El Carles va morir el 1959. Llavors, quan va morir ell, ella va quedar, diguem-ne, com buida, no? Amb la relació que tenien va ser un cop, evidentment, i aleshores va estar 2 anys sense escriure. Després va anar escrivint, i al final, doncs, bueno, es va publicar l'últim llibre, L'esperança encara.
0: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
1: La mort de Carles Riba provoca un parèntesi en la vida de Clementina Arderiu, però no va deixar d'escriure, i 10 anys després arribava L'esperança encara, el poemari amb el que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de poesia. Hem citat les influències poètiques i alguns dels cercles propers a Clementina Arderiu, molts compartits amb el seu marit, com l'amistat amb la poeta Rosa Leveroni, amb un fet que Rosa Ardit destaca.
3: L'any 1953, aleshores es va afegir un aspecte singular en la vida d'ell, de la Clementina, clar, i del Carles. D'entre tots els amistats escriptors i tal que tenien, tenien també força amistat amb la poeta Rosa Leveroni, que havia estat alumna del Carles quan ell feia classes a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona. Llavors, doncs, havien visitat Cadaqués, hi havia una amistat i admiració per part de la Rosa Leveroni respecte al Carles, no? Llavors, doncs, la Rosa Leveroni va organitzar una col·lecta, diguem-ne, va organitzar amb un grup d'intel·lectuals i escriptors, però també hi havia altres tipus d'intel·lectuals, per recollir diners i regalar-li al Carles Riba, el motiu del seu 60è aniversari, una caseta de pescadors, i a partir de llavors, doncs, bueno, també la Clementina va... La Clementina, dic la Clementina perquè parlem d'ella, la Clementina i el Carles, clar, i la família Riba, doncs van compaginar també el fet de les estades també a Cadaqués. I el que és maco d'aquí, i també lliga amb la poètica, és que ell aquí, doncs, això que dèiem, no? Hi ha un poema que sí que m'agradaria llegir perquè és molt, molt representatiu de la meva cambra Cadaqués. La meva cambra Cadaqués. M'han fet marinera gent en volta. Cadaqués m'ha pres el cor, perquè la meva caseta és gentil com un exbot. M'hi portaren una imatge amb cara fina i greu. Entre el meu son i el meu dia, la cambra fa resplendent. Quina angoixa em pot estrènyer si la verge em fa costat? Tinc Montserrat amb l'aurora pel balcó que dona al mar.
0: Veus indispensables.
1: Una dona capdavantera que va saber conviure en equilibri amb la poeta i la mestressa de casa, amb la Clementina i la senyora Riba. Mirall i companya d'altres dones, com la Maria Antònia Salvà.
3: Una dona capdavantera, sens dubte, capdavantera, perquè, a veure, que va ser una mica també una mica mirall d'alguna altra capdavantera, com per exemple la Maria Antònia Salvà, que clar, que estava a les Illes, no? Ella també se sentia bastant sola en el seu moment, i quan va rebre un llibre que es li va enviar el 1917, aquest primer llibre de la Clementina, Cançons i elegies, la Maria Antònia Massanet té un estudi que llavors diu: si hagués de citar totes aquelles coses que m'han corprès a dins el vostre llibre, no acabaria mai. I llavors les cartes que s'intercanvien, que se'n van enviar, diu, posen de manifest tant la simpatia mútua com el respecte mútu i la visió dels rols de gènere. Clar, perquè això sí que no tenia massa amb qui parlar-ho.
1: El seu net, Pau Riba, va musicar l'any 1994 alguns dels seus poemes. Us recomanem que ho gaudiu. Nosaltres no voldríem acabar aquesta secció sense escoltar-ne un que està unit estretament a la Clementina, el nom, i que escoltarem de la veu de Rosa Ardit.
3: Clementina em dic, Clementina em deia. Altre temps jo fui un xic tamorega. El nom m'era llarg, igual que una queixa, i em punyia el cor quan les amiguetes, per fer-me enutjar, molts cops me'l retreien. Quin nom més bonic, deia alguna d'elles, però no t'escau, és nom de princesa. Ai, quin nom més estrany, moltes feien. I jo, al fons de tot, sentia l'enveja dels seus noms tan clars de Maria o Pepa. Clementina em dic, Clementina em deia. Però un any se'n fuig i un altre any governa. Aquell nom que abans feu amb timidesa i es tornà després una dolça fressa sobre el llavi nu, jo mateixa el deia, ara més honor i més meravella. Cap nom no és tan vell damunt de la terra com el que l'amat em canta a l'orella. I entra en el recés de l'ànima meva i em puja el cervell i em clou les parpelles. Del cel, de l'amor, tombava una estrella. Ara el nom amb llum damunt la testa. Clementina em dic, Clementina em deia.
0: Clementina Arderiu. Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir.

0: Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per a adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mayra Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
5: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
3: Salut Activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua i és important portar sempre una ampolleta a sobre perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors cos, estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no? etc., carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres, el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
15: Avui va de mites. Un mite que hauràs escoltat i potser fins i tot te l'has cregut. Que la creativitat només és per artistes. Doncs res a res. Mite per terra. Ja et dic jo que no és així i et parlo per experiència. Mira, amb els anys que porto impartint tallers, he tingut el gust de conèixer moltes persones. I algunes d'elles, només d'entrar, ja em diuen: Roser, jo no sóc creatiu, això només és per artistes. I jo sempre els dic: parlarem quan acabem el taller. I sí, he pogut demostrar que tots som creatius. Ara, la qüestió és si tens la ment desperta o no. Això és una altra cosa. I si creus que no la tens desperta, tampoc t'amoïnis, perquè tenim la solució. Es tracta d'activar-te, entrenar i deixar fluir. És important dedicar uns minuts cada dia, ni que sigui per mirar els núvols. I t'animo a fer una cosa diferent cada dia, com ara escriure amb l'altra mà o canviar de ruta. Són cosetes molt i molt fàcils, però que són exercicis d'entrenament. El secret, la constància. A veure, sí que és veritat que les persones que treballem creant tenim molta més facilitat, perquè entrenem cada dia. És que és la nostra feina, és el nostre lleure i és la nostra passió. I sabem mantenir la ment desperta i estar atents contínuament. Però això no fa més que reforçar el que t'estic explicant, que és qüestió d'entrenament. Així que ja ho saps, fora mites i a posar-nos les piles. Hem de despertar el pensament creatiu, que aquest món necessita molta creativitat.

0: Sabies que...
1: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines, en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril, i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
2: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

excusar-me per parlar, potser de coses sense sentit.

vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
3: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
4: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
2: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de soul escoltant aquesta mítica banda de soul britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia. Bon dia. Aquest entrepà de sorra...
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres sí. amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries. Sí. Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, sí, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de sàndwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. però vaja. I ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
2: Vinga, a veure què es diu. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra... Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amàs, sí que és veritat.
1: Exacte.
0: Quina angúnia! Vinga, bons, però clar.
1: Et faig un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, a que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé. Què?
1: Doncs, goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, bueno, clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
1: exacte.
0: Això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana.
3: És divendres. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals. I avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picaran la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que s'ha aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'oficina d'habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donaria. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testi.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però, mentrestant, Salelles assumirà totes les competències que tenia junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament el de Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi que havia revifat i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I, bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF d'aquí a Sant Quirze. I bueno, mentre vam tenir aigua vam estar apagant i quan es va acabar l'aigua doncs, bueno, vam canviar de lloc perquè ja no teníem més aigua en allà. I bueno, llavors l'incendi va anar creixent i vam de deixar-ho pels mitjans aeris perquè ja no hi podíem fer-hi res.
3: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
3: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern, com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, Figueres per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
0: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
3: Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai que, per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
0: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
3: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, Mútua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Centers són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
0: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
3: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell Los Sirex, Dan Peralbo i El Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
0: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Fins aviat. Bon cap de setmana.
0: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des d'UAU saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
5: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
6: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
5: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
0: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
5: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
0: I ho dèiem fa uns dies del Prèssec, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
5: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
7: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, I hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, com s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en pera conferència estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
5: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
0: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1 a 1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gort. Marina, bon dia.
8: Bon dia.
0: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
8: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat 1 mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen als usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no ha baixat la guàrdia.
9: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques, i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
8: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
0: Mm-hmm. I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, 5è?
8: Sí, 5è incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia. I el 5è des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El 5è incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
0: Marina Pérez Gort, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
11: Ja, efectivament, l'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència.

0: d'aquest llibre, si et sembla, Paco. Ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
1: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per les persones que han fugit de casa seva.
0: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
1: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable. I al tornar, la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir, i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
0: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
1: Per resumir, jo diria que no. I realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
0: De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
1: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai, mai, mai hem de fer una evacuació. Sempre ens hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i bueno, la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
0: Uh-huh. Bueno, precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
1: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
0: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
1: Sí, sempre no sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos al nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
0: Uh-huh. Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
1: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després,

0: lo següent, què seria el que estem fent aquí, la ràdio? Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una formació, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
1: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
0: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
1: Clar.
0: És l'aigua.
1: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
0: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
1: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
0: Bé, quan tenim l'incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
1: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
0: Bé, aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials.
1: Uh-huh.
0: Mai farem cas de que digui el veí, etc, etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
1: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
0: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes i no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers.
1: Uh-huh. Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
0: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegim medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiars o d'amistat per en cas de que hi hagi una emergència els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportir, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
1: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
0: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i, clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessiten, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
1: Ja. Benúria, estem arribant al nostre, a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
0: El que ella ha dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a l'Ajuntament. És l'administració més propera, has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
0: Moltes gràcies.
2: Molt interessant, Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Núria.
3: Obert per vacances.
2: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
4: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
5: Ah, sí? Veus que bé,
4: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link. Mira tu si pots des de la tablet, perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
5: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
4: Què dius ara?
5: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluit.
4: Doncs no me n'havia donat.
5: El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
4: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
5: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
4: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
5: Com que ho creus, David?
4: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
5: Home, el primer que has fet, per començar, és iniciar sessió. I el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
4: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
5: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
4: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
5: Com?
4: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
5: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
4: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no ho veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta. Però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, a dir que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, El David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així que fem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català adormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'afrontaran Espanya i Argentina la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot
2: sí?
4: això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlava amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queda més.
5: Sí, vam haver bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
5: Sí, sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no? Que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, eh? Vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres,
5: no.
4: Aquest és el més codiciat.
5: No, no. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Ja, parlant de negoci, abans ho comentaven, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, el producte.
4: Em sembla que, si no vaig mal entès, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no? Com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo
5: exacte,
4: que per
5: sí.
4: Conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum... però que el pots treure. O sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, aneu venut més de stickers o aneu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi. Núria, no sé si hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones. Però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
5: La distribució de Panini és la que és per tot el país, per tant.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
12: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogor a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria. Ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat me la fotria ben presa, eh?
0: Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. Aquí diuen els oients. Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això, pels àudios, i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu, escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja veus, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: He tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també, també té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs diria ja la coneguda ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què et diria, allò un cuscús... amb verdures, vol que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, no m'ho havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. I és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta, alerta. Sí, sí, si la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina, que ha fet una al·lusió a la seva àvia, i és possible que l'última intervenció que fem abans de tancar el programa, l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé!
1: Així que, de moment, et passo la Marina, a veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia, doncs jo, tot i que m'agradin molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però ho diu... L'àvia
0: està indignada. Això mereix una resposta, àvia de la Marina, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí, sí, sí. No me les podria... Deuen ser bones, les llenties, eh?
1: Home, imagina't. Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és un repte pel final del programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marina. Clar que sí.
1: Vinga, va. Línies obertes.
0: Molt bé, Enric. Això és tot de moment?
1: De moment és tot. Mira, et faig una última, que en Pere de Sanaüja, gran població de secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja.
1: Aquí.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Apa.
0: Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga. I és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragay.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa. I qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important. I llavors, veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra que oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar, però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve, i llavors normalment a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui, i després, doncs, el juny ja tenir la idea, i sigui la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas, sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és del gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 euros, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració a la Garriga, que vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments. Per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any, com a propietàries, doncs, tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú. Feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincho. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan, pero sale más agua. Sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atraï a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici a l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la Festa Major, és a dir, a previ inicis de Festa Major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la Festa Major, fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici de Festa Major, nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la Festa Major.
5: Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils de fer per emportar-vos fora de casa, de camí a la piscina i a la platja, a la Garriga trobareu un gran ventall d'idees. I és que cada mes de juliol no faltarà d'un lloc per gaudir del bon ambient i de la millor cuina de proximitat. I avui, i aquest cap de setmana, encara teniu l'ocasió de venir per tastar qualsevol de les 31 propostes de la 14a Ruta del Pinxo.
0: És una proposta, aquesta Ruta del Pinxo, que avui ens ha portat en forma de reportatge als companys de Ràdio Silenci amb el Marçal Aragai al capdavant. Vinga, va, que seguim endavant.

0: I és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
1: perquè
0: estàs
1: tu? Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament. Mira, jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del Festival Altacústic.
0: Ah, sí, l'Altacústic. És molt conegut, l'Altacústic, Altafulla, que sí.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, sí, s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui i demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda i doncs comencem el muntatge pel matí i ens toca un dia llarg.
1: Un dia llarg. Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està. Però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so, parlant del so, després si vols entrem en l'il·luminació.
1: Sí, però... sí, tant.
2: O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també... de programació i d'operar després a la taula de llums.
1: Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
2: Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no, t'envien un rider. Te diria que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com, per exemple, els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
2: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, té la llum... O sigui, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon muntatge, cada vegada més, més concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no? Que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
2: Exacte, o sigui, aquí... De fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que són... Bueno, van uns tòtems, amb uns mòbils, és una... Es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Mm-hmm. Segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alt Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça o d'un altre espai on té lloc un concert?
2: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és si saps el que fas, no?, bàsicament.
1: El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari. Però realment, aquests 10 minuts, què és el que passa tècnicament?
2: Aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'Alt Acústic els canvis estan ben pensats des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista, potser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, ¿no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat perquè comença un, comença l'altre i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
1: Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors...
2: Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí. Però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no? La motxilla del tècnic, no? Que sempre diem on portem cintes, algo de roba, no? Perquè de vegades plou o el que sigui. Però sí, tu trobaries, doncs, flycase, amb coses.
1: Flycase són aquestes maletes, no? Amb banses tan reforçades per portar els equips.
2: Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no? Al final dius, hòstia... Cap tot una furgo, eh?
0: Eduard, Déu-n'hi-do. Sí. Però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
2: Exactament, sí, sí. Abans, recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no? On anaves amb una taula de 40 canals enorme, un rack de dinàmica, de compressors, sequenciadors i de més, no? Tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, eh? O sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no? Perquè, clar, sí, s'havien de posar colors, no? I al final cada foc era un color. Avui dia amb el LED ja això ha canviat també.
1: I la potència també, entenc.
2: I la potència també. Avui amb equips molt més petits fas més coses. Una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
2: Exacte, sí, sí, sí. Però és molt còmode.
0: Això està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia...
1: Alguns encara ho fem, Núria, això.
2: Dono fe que ho faci, sí.
0: Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que soni bé a tot arreu. Però sí, sí, jo també tinc... Queda aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
2: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà en moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alt Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, al Xavier. No sé si a tu te n'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant les proves?
2: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó, però no, durant les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història d'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no?, i és interessant. Però sí, sí, ara... Avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no?, una mica. Estem fent una entrevista a un tècnic de so, no?
1: I tant. Ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alt Acústic. Aquell primer festival era molt més petit. No sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
2: Doncs no, la veritat és que no, perquè vam començar amb molt poqueta cosa, no?, es podria dir. tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar, va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sí. Sembla que sí, i parlant un dia al carrer, no? I vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la Vila Closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no? I vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no? Aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no? I vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
1: Una de les gràcies

0: Aquesta era la filosofia des del primer dia? La de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
1: Sí, sí, era que la gent de... pogués, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit de... que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent te demana més, no?
0: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes... el nom Alt Acústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so Alt Acústic. Això sona Alt Acústic.
1: Exacte, sí, sí, sí. Sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la... me'n recordo de la Naix Vila. Va ser un concert també molt íntim, molt petit, però també hem tingut la Ludwin, hem tingut a Egon Soda, a un Finished Sympathy, o sigui, grupassos de rock and roll.
0: Aquest any, Núria, mira, hi passaran sí. artistes com Joina, ho dèiem ara, també sí. Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orquestra o Helen, això serà a partir d'aquesta tarda vespre i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara, de fet em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos quarts d'onze aquí al campanar de la parròquia de Sant Martí.
2: No enganyem, sou al carrer,
0: No, i tant, també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
2: Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Alt Acústic, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
0: Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que fan anar els botons.
2: Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
0: Escolta,
2: si la nit és bona.
0: Està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
2: Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
0: Bon cap de setmana, a reveure.
3: Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
2: I estrenem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer el cap de setmana, rutes de natura. Simplement, avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. I ens ho porten des de Baix Camp Ràdio, el company Adrià Tella.
4: Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir tot un territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat, a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i estretament lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana, amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns

0: 12-13 quilòmetres aproximadament, i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant, la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencaríem directament del pàrquing situat just abans de la presa que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana, com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics, com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, no només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens a Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana, i a mesura que guanyem altura el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries, amb camins naturals excavats a la roca, que ens apropen a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la Serra del Montsant i també a tocar de les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins al Coll de les Lloses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins la carretera per completar els últims quilòmetres fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó, també hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint. I, evidentment, també en aquest tipus de paisatge amb roca, força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis, com sargantanes. També és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar amb compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Kayak Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, Santi, explica'ns per què aquest tipus de ruta, és una ruta com aquesta, és una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
1: Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes a la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
0: Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
1: Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana. Jo em penso que valdria la pena entretenir-nos als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al Salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes, i després, bé, donar una volta pel poble de Siurana, sempre és molt bonic, arribar fins a la punta, a veure totes les vistes de tot el Priorat, amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta gastronòmica i es pot prendre qualsevol refresc. I bé, en tot cas, si tingués un petit inconvenient la ruta, jo diria ara en aquest temps que seria la qüestió de matinar, perquè hi ha una bona pujadeta, i llavors que no la fem al migdia. Portar força aigua i... Bé, és una excursió de les boniques, boniques de per aquí la zona.
0: Santi, ja per anar acabant, vull parlar de quina experiència es viu quan es va fer una ruta d'aquest tipus i de què pot trobar la gent que vingui fins aquí, perquè estem parlant amb, i segurament ens està escoltant oients d'arreu de Catalunya, potser alguns fins i tot ja ho han visitat, però pels que vinguin de més lluny, estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final d'en aquest entorn remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també de diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
1: Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf, allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic. Hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable. Són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta de peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
0: Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta ruta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.

0: Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
1: Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
2: Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney+. És una sèrie que ja va acabar fa uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que se centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa criticar dins la seva plataforma.
1: I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de maledicions.
2: Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a la televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu toc. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que és certificada de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO, i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
1: La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
2: De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix, una ciència-ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, trobar una sèrie de ciència-ficció és molt complicat.
1: I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
2: I acabo amb HBO perquè tenim, per un costat, Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no? Bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara, el 2026, parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno, tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant. Jo crec que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.
1: Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius tu, de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
2: I l'última és d'HBO també, com dic, és The Leftovers. Per mi és la sèrie estrella d'HBO. És una sèrie més petita, potser, que amb els anys s'ha fet més coneguda. Està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans, i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però jo crec que és una sèrie inoblidable i per mi una de les... literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, The Leftovers.
1: Jo aquesta sèrie, precisament, la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial. Vull dir, és una situació molt caòtica.
2: Sí, que es pot semblar a nivell de números pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues, és una bogeria, no? El que es presenta la situació de la sèrie.
1: I a part de Leftovers, de Girls, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
2: Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig poder parlar massa en altres moments, The Bear, que va acabar fa poquet a Disney+, la cinquena temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
1: Crec que, de fet, deve haver estrenat ara la darrera temporada, sí, sí, com sí. deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt doncs, aquestes propostes que ens has fet i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
2: A tu, ens veiem.
0: Per l'estiu i pel cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també, al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans de que s'acabi l'estiu, que després, durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural. Visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui a propet de Tarragona, eh? I és que Sobal, el Festiuet de Salou.
3: Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Emprius torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
4: A Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri o així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí. I bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
3: El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nena de Conte, La Pegatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magán o Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim a gent com Tol Sarmiento, Ginestà, Leire Martínez, L'Exam Busto, La Gossa Sorda, Figaflaues, Búhos i Mala Fieta.
0: Déu-n'hi-do, el Festiuet de Salou. Però, si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
3: Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juliol, la capital del Baix Empordà celebra la 39a edició de la Fira del Circ al Carrer, que és una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques. La fira es vol consolidar com un any més com un punt de trobada entre artistes emergents i professionals del sector. I durant el cap de setmana hi haurà més de 35 artistes i companyies fent espectacles de circ contemporani, acrobàcies, clown, equilibris i tallers familiars.
0: Serà també aquest cap de setmana la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal d'Empordà. I com a tercera proposta marxem cap a les Garrigues.
3: Correcte, a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que porta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La memòria d'un poble, instal·lada a les escoles del municipi.
0: Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, eh? M'encanta.
3: Sí, sí. Està molt divertit.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix, mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Obert per vacances. Cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.

0: Batllat.
1: Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sé que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'alt acústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubió, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
2: Doncs mira, uns quants, i primer de tot mencionarem els amics i companys del Prat que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
1: Val, sí. Sona bastant lògic, eh? Som prudents. Sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
2: Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Ins, gran població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte, això no ho volem a la platja.
1: Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare de Déu.
2: No, sisplau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
1: Va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè,
2: posem el primer àudio.
1: Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
2: Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
3: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que millor un entrepà o una amanida, molt millor.
2: I a tot això ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí, perquè ahir va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que goita, que bé.
1: No és gaire habitual, però bé.
2: No és gaire habitual, no. Això només passa a les discoteques, a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
4: Aviam, Marina, és un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
2: Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
1: Només diu això?
2: Sí,
1: que
2: ens ha dit això. Has vist?
1: Jo sí, li hagués dit, Maria, no, mai més menjaràs les meves llenties.
2: No te les torno a fer.
1: Clar.
2: Ai,
1: que maca.
2: Exacte.
1: Així estaríem d'estar d'acord, l'àvia.
2: Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
1: Sí.
2: I va, acabem els àudios, com a mínim, amb la Susana, que ens diu això. I, de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
5: Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
2: Sí, sí, amb les mans, sens dubte.
1: Escolta, reivindiquem aquella gent que amb tota la cara del món fan les trucades d'àudio des de la feina.
2: Exacte.
1: Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
2: Clar, penseu que feu un bé pel... un bé comú. Obert per Vacances és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
1: Jo crec que sí. Només portem una setmana, imagina't.
2: I doncs imagina quan acabem, Núria. Ai. Vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer. I això és que són de la ràdio.
1: Déu-n'hi-do. Enric, mira, que ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens
2: pots dir? Avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent tingui iniciativa.
1: Quin és el millor gelat, eh? Uf!
2: Sí.
1: Però a tots els nivells, de sabor
2: de terrines,
1: i de...
2: De terrines, de con, però bé. També obrim aquí que puguin dir gustos, va. Aquí.
1: Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
2: Salut, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
9: Odisseu. No lo recuerdas.
8: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
0: Jo podria ocupar el trono.
10: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseo.
11: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
12: Rex, ven aquí.
8: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
13: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
14: Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
8: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
15: Salut.
16: Por vuestra familia perfecta.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: feel a dirty wind blowing, devils in dust, but I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, can turn your heart black.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
4: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
3: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
5: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
3: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista, que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema, que forma part d'una de les 6 cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre. Tinc el...

Sempre aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano, des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose, ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó que es diu Dependent i que formarà part d'un nou disc i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies, i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes. Aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i ara mateix per escoltar Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

0: humo.
1: I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació o d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Ivet Nadal, Pedres, ocells i flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001. I la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó que es va publicar fa ben poquets dies. És el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User Guide to Being Human, previst per al 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda Descript.

The Crowd Was Singing Wonderwall, aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop-rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro. És una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul, com Aretha Franklin, i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquesta estrena. Sant aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
3: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
2: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
4: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
5: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
2: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
4: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
2: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
4: Justament avui, AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
2: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
4: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
2: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
6: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca, bàsicament temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogó, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
8: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
3: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
8: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
8: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
2: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
10: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
9: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
10: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
9: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
11: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
12: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
13: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
11: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
4: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
15: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
14: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
16: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
17: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
16: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
18: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
19: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
20: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
18: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
2: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés.
4: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
2: Justament avui, AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
5: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
21: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
5: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
2: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Videoescot Televisió, Roser Jordà.
22: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
23: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
22: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
2: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
25: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
24: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
2: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
26: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
27: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
26: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta amb os, que tampoc té precedent.
2: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
3: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua, per al públic més majoritari.
1: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
4: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com l'Ocídex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
2: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
6: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Sirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partidó, explica què fa especial aquesta 37a edició.
7: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Sirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro.
6: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
2: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
8: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
2: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
4: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
9: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sánchez Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
10: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
9: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex, Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central, que arriba de l'OSPI. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
11: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents al futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
9: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustí Nubal, que prové del Manresa.
12: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz. Con mucha gana de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
9: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Agua Santas milanesa de Portugal.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
8: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
6: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
9: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, explica l'objectiu.
10: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
6: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
9: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del

0: Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
1: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa, una situació, ja diem, clarament del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
4: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
5: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
4: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
5: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
4: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
7: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
6: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
7: Bé, no se les esperava ni se les volia.

0: I que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
1: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
3: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
4: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
5: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
3: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
6: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són dos dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
8: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
7: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alt Camp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
10: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
9: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els dos aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
11: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
12: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
13: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcat, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
11: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
14: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
6: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
2: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
15: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
16: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
15: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
2: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
17: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
18: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
17: Des d'Escó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Escó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
2: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
19: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
20: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
19: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Moss, que tampoc té precedent.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
6: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
2: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
6: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
21: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
22: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
21: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
23: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
2: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic ballenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Biennal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
25: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
24: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard a l'Auditori. Però en la Biennal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
2: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
26: El llegat de Jaume I el Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual.
0: Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys de la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa ha reclamat la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
1: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de temptacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
0: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
2: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
6: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
3: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanca i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
4: És un projecte que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
3: A primera federació masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vidalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folk no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
5: Ramon Folk posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat dels reusencs. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
3: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol de la final del Mundial. L'Espanya-Argentina del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat, serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que per cert ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
2: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseo.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
9: Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut
11: por vuestra familia perfecta.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'estiu d'avui dijous 16 de juliol 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que ha controlat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha afectat unes 100 hectàrees. Tram final de les obres de millora del carrer Consell de Cent de Sant Feliu. Caldes engega demà la segona edició del Sonateca amb una desena d'establiments i concerts a la fresca.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que els agents rurals investiguen l'origen de l'incendi que ha començat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja i ha cremat un centenar d'hectàrees, part d'elles de l'espai natural dels Cingles de Bertí. El cos rural, a hores d'ara, no confirma cap hipòtesi d'un incendi que va començar en una zona molt propera al lloc cremat pel foc de la tarda de Sant Joan. Desenes d'efectius de bombers treballen aquest dijous la tarda per tal de poder controlar el foc després que aquest dimecres a 8:45 del vespre es donés per extingit. El foc va començar a les 3:09 de dimecres i va cremar amb molta virulència, empès pel vent. Avui dijous el repte dels bombers era mantenir l'estabilització. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, a la zona de Puigdolena. Israel Cosonou, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, explicava això a les 2:00 PM.
2: Aleshores, el que ens preocupa sobretot, tot i que l'incendi està tenint un bon comportament i les línies han treballat molt bé, és que principalment no se'ns obri cap al migdia amb la marinada aquest costat nord-est, no? Aleshores, estem tenint diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor, però sí que és veritat que ara arriben les hores més crítiques a nivell de temperatura i a nivell d'exigència. Aleshores, cal ser perseverants aquí, treballar i continuar per acabar-ho tancant.
0: Durant la nit, els bombers han treballat amb l'ajuda de drons per poder localitzar els punts calents de l'incendi i poder-los atacar amb mitjans manuals o amb línies d'aigua.
2: Sí, a nivell de confinaments, hem desconfinat algunes masies, algunes urbanitzacions que ja no era necessari tenir-les amb aquesta restricció. El que sí que hem mantingut és el confinament del sanatori del Puigdolena.
0: Els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena, que es van evacuar i els infants hi continuen en un lloc segur fora del municipi. Durant la primera jornada del foc es van confinar l'hotel rural al Mas Blanc, el Pla de Casanova i la Rovireta, on hi ha un refugi d'animals. La casa de colònies de Camp Micaló també es va desallotjar i els infants es van traslladar a una casa de colònies d'aigua freda. Les persones que eren al càmping Lilla també es van evacuar. El centre cívic del Parc de l'Aigua a Sant Quirze mateix es va habilitar amb el suport de la Creu Roja i de Protecció Civil de la Garriga per poder atendre aquelles persones que no poguessin tornar al lloc on residien. L'espai natural de Sant Miquel del Fai es troba tancat al públic des de la setmana passada per l'alt risc d'incendi forestal, però aquest dimecres s'han hagut de tancar els accessos per seguretat, ja que s'hi estaven aglomerant diverses persones que volien veure el foc. Els alcaldes de Sant Quirze, Bigues i Riells i Sant Feliu de Codines, els municipis de Sant Miquel del Fai, insisteixen que la població deixi les vies lliures als serveis d'emergència i demana que no es faci turisme d'incendis. Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l'alerta del pla Procicat per a calor intensa, després que el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, hagi finalitzat els avisos per calor diurna. Es manté, però, l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, Infocat, davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal. Les obres de millora del carrer Consell de Cent de Sant Feliu de Codines encara en la seva recta final i està previst que acabin demà divendres. Els treballs se centren en el tram comprès entre l'Avinguda Escoles i l'Escola Bressol Municipal. Des del consistori recorden que aquesta via es troba pendent d'un projecte d'urbanització futur i que, per aquest motiu, l'actuació d'aquests dies no és un asfaltat definitiu, sinó una reparació per garantir la seguretat de vianants i vehicles. Ho explica Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme.
3: El que s'ha fet és per criteris de seguretat en la mobilitat, s'ha fet una actuació de reparació del ferm. Per això hi hem pogut actuar, per un tema de riscos, tant de persones com de vehicles, doncs, amb el desplaçament molt, molt compromès en una de les principals vies del municipi. Ja no només perquè hi hagi els equipaments al voltant, sinó perquè també serveix d'entrada i sortida per la zona nord a Sant Feliu. I aleshores, clar, perquè insisteixo molt en que és una actuació de reparació del ferm, no és una actuació d'asfaltatge com a tal. De fet, quan van començar a sanejar, van veure que es desprenia, perquè és un paviment de formigó molt malmès, amb una subbase poc treballada. Ens ha fet servei tots aquests anys, però per això veiem que s'ha com trencat, fragmentat tantíssim. I aleshores, bé, és una reparació que el que fa és això, permetre'ns moure'ns amb més seguretat. ¿Vale? No és una actuació definitiva com pot ser les que s'han fet al carrer Barcelona o Camí de Lloberes.
0: Els treballs havien de començar dilluns, però finalment es van iniciar dimarts 14 per motius organitzatius de l'empresa adjudicatària. Tot i aquest lleuger retard, el calendari es manté i les obres s'enllestiran demà. Durant les properes hores continuarà estant prohibit estacionar en els espais senyalitzats d'aquest tram per facilitar el pas de la maquinària. I demà divendres arrenca a Caldes de Montbui la segona edició del Sonateca, la proposta que fusiona música en directe i gastronomia a la fresca durant les nits d'estiu. Després de la bona acollida de l'any passat, la iniciativa fa un salt endavant i creix en oferta. Enguany passa de 6 a 10 restaurants participants acompanyats d'una desena de formacions musicals. Carme Germà, regidora de Turisme i Termalisme, destaca la voluntat de donar continuïtat a l'activitat local durant els mesos de juliol i agost.
4: Això, tenim una altra vegada aquí el Sonateca. Aquesta vegada és d'aquesta segona edició. La primera edició va tenir 6 participants, com bé sabeu, 6 restaurants amb 6 grups de música. I en aquesta segona edició, que ja ho hem ampliat a 10 restaurants amb 10 grups locals, ho hem volgut fer una mica millor i hem col·laborat amb la Regidoria de Cultura. De fet, la primera edició la vam organitzar únicament des de Turisme i en aquesta edició Cultura ha participat per fer aquesta tria dels grups i per fer aquest encaix entre el grup i el restaurant perquè sigui encara de més qualitat que la primera edició que vam tenir l'any passat. L'objectiu és bàsicament donar contingut a l'activitat cultural i turística de Caldes, però no només turística, també a nivell local, des de que s'acaba l'Escaldàrium fins a meitat d'agost, que era quan no teníem res. Un poble que socialment és tan actiu i que cada cap de setmana hi passen coses, hi ha activitats, de cop i volta ens trobàvem que un cop passat l'Escaldàrium ja no hi havia més activitats. I vam decidir que això no podia ser i que hi havia d'haver-hi una continuïtat. I aquesta continuïtat és la que dona la Sonateca.
0: Una de les principals novetats també d'aquesta segona edició és la implicació de la Regidoria de Cultura, que s'ha encarregat de coordinar el procés de selecció de les bandes. A la crida pública s'hi van presentar una vintena de propostes. La tria final s'ha fet buscar el millor maridatge possible entre l'estil musical, l'espai de cada restaurant i el talent local. Escoltem a la regidora de Cultura, Laia Cuscó.
5: Doncs perquè l'any passat vam veure que els restaurants anaven una miqueta perduts en aquest tema de la tria dels grups musicals i vam pensar, doncs, anem a fer fàcil, perquè si des de Cultura nosaltres tenim aquest coneixement de grups locals que podrien actuar en aquests restaurants, en aquests comerços, doncs per què no fem nosaltres aquest match? I vam fer la proposta, hem fet una crida oberta als diferents grups locals de Caldes, se n'han presentat una vintena i hem pogut doncs, fer una mica de selecció seguint uns diferents criteris. El primer criteri és que un dels components com a mínim ha de ser calderí o calderina. Un altre criteri és l'estil musical, perquè hem volgut fer que a tots els restaurants hi hagin diferents estils perquè tothom pugui fer aquest circuit de sopars i que no repeteixi massa l'estil, que aquest estil maridi bé amb el tipus de menjar o d'experiència que viuran aquella nit, sopant a la fresca, i també a nivell de capacitat. No és el mateix una big band que hi pot haver en el passeig del Remei o un trio, una violinista que podrà tocar en la plaça de l'església perquè tenim un espai més reduït. Per tant, hem intentat unir restauració, tipus de menú, tipus de públic, amb estil de música, amb quantitat de components de grup.
0: El tret de sortida del Sonateca serà demà divendres a partir de les 9 del vespre a la Masia Can Pasqualet, on els comensals podran gaudir de la música country de Joe Fields. Des del sector reben la iniciativa amb optimisme com una eina dinamitzadora. En parla el cap de cuina del Pasqualet, Lluís Llabrés.
6: Sí, l'any passat va anar molt bé. És una bona iniciativa que ens serveix a tots els restaurants per donar ambientillo i tal.
7: A tu?
6: Vale, per donar ambient i tal, i em sembla una molt bona iniciativa de l'Ajuntament que afavoreix que tothom surti i que hi hagi molt més ambient al poble.
0: Els concerts s'estendran fins al 15 d'agost amb estils ben diversos, com el jazz, el swing, el soul o el rock. Entre els grups locals hi ha la formació Nancy Whiskey, que actuarà en format trio l'1 d'agost a la Canya de Caldes. Josep Robisco, baixista de la banda, valora positivament l'aparador que suposa aquest cicle pels músics calderins.
8: Nosaltres normalment som 5 components del grup, però en aquesta ocasió anirem a trio, anirem 3. Baix, guitarra, veu, violí. Pues és una bona iniciativa per donar una mica la restauració local, i més ara a l'estiu que fa bon temps i tal, i donar oportunitats a grups a tocar pues, aquí a Caldes. Sí, fa gràcia i bueno, fa una mica d'ambient tant pels restaurants com pels músics. A l'estiu pues, s'ho passa a la fresca, diguéssim, és una bona iniciativa.
0: Tots els sopars concerts es faran a l'aire lliure, la majoria a partir de les 9 del vespre, excepte el que tindrà lloc a la Tasqueta, que es farà a les 7 de la tarda. Caldes de Montbui reprèn l'activitat administrativa i posa en marxa els projectes d'obra pública planificats per aquest estiu. El més destacat és la campanya d'asfalt de carrers, que es va iniciar el dilluns a diversos punts del nucli urbà. En total s'actuarà sobre una dotzena de vies en un projecte que s'allargarà fins al 24 de juliol. Isidre Pineda, alcalde del municipi, ho explica.
9: Hem començat des d'aquesta setmana una campanya d'asfaltats important, deixant ja enrere l'incendi, que evidentment ens ha tingut ocupats i concentrats durant diversos dies. L'activitat municipal continua i continuen projectes que estaven planificats justament per aquest estiu, com aquesta campanya d'asfaltats que farem en dues fases. Aquesta primera fase tindrà un import de 500.000 euros i ens ajudarà a poder millorar carrers, com justament aquí aquest tram de la Balitxa a la Verder, i altres carrers que ara mateix també doncs, estan fresant o asfaltant, com podria ser el carrer Joaquim Montbrú, un tram de Corts Catalanes...
0: Per escollir quins carrers necessitaven una actuació més urgent, s'han utilitzat criteris estrictament tècnics.
9: Ens hem centrat en començar en aquells carrers que estan en, doncs, tècnicament en un estat més problemàtic. En la primera part del mandat municipal vam fer una auditoria de tots els carrers de Caldes, amb un cotxe amb una càmera, en la que doncs, anava detectant aquells carrers que li feien doncs, més falta una renovació en el seu asfaltat. I per això, doncs, en aquestes campanyes d'asfaltats ens centrarem en aquells que tècnicament doncs, es considera que són els que és més necessari que s'arreglin. Per tant, per això hem començat per aquests carrers, en aquesta primera fase, amb aquests 500.000 euros, i hi haurà encara una segona fase d'aquí a la tardor, que serà de més de 300.000 euros, uns 360.000 euros, exactament.
0: I és que aquestes obres també provocaran afectacions a la mobilitat i al transport públic. De cara a demà divendres, l'autobús urbà 291 modificarà el seu recorregut en arribar al carrer Sant Sebastià de Montmajor. A més, s'anul·laran provisionalment 5 parades, entre les que destaquen la de l'Avinguda Pi Maragall amb Sant Climent i les de Balmes amb Joaquim Montbrú i carrer Vigues. De cara a la propera setmana, entre el dilluns i el dijous, l'autobús es desviarà pel Passeig del Remei, quedant anul·lada de forma temporal la parada de Sant Sebastià amb Canigó. Pagar el lloguer s'emporta gairebé la meitat del sou de les famílies del Vallès Oriental. Concretament, els ciutadans de la comarca han de destinar el 44% dels seus ingressos a pagar la quota mensual, una xifra que supera de llarg el límit recomanat per tenir unes finances saludables. Són dades extretes de l'informe sobre l'emergència habitacional que el Sindicat de Comissions Obreres ha presentat aquesta setmana a Granollers. El document posa sobre la taula una realitat preocupant. Tot i que a la comarca hi ha un habitatge per cada dues persones i mitja, l'accés a un pis és gairebé missió impossible. L'estudi del sindicat assenyala directament l'ús que se'n fa d'aquests pisos. I és que al Vallès Oriental un 13% del parc total són segones residències o pisos buits. Si això s'hi suma que els pisos turístics s'han disparat més d'un 120% en els últims 10 anys, el resultat és que l'oferta real per viure-hi està sota mínims. La situació no millora tampoc per qui vol comprar. Entre el 2014 i el 2024, el preu de compra d'un habitatge a la comarca ha crescut un 50%, 10 punts per sobre la mitjana catalana. Tot plegat, segons el sindicat, és el resultat de mig segle d'abandonament públic. Avui dia, l'habitatge social a la comarca és pràcticament testimonial. Només representa un 2,3% del total de pisos construïts.
1: L'agenda.
0: I ara anem a fer un repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui els jardins de Can Xifreda reben la visita de Joan Garriga i Majid Fahem en el marc de la tercera edició del Juliols al Xifreda, com sempre a 8:45 del vespre. Demà divendres el centre excursionista organitza el passi de l'audiovisual dels Pirineus als Pols, a càrrec de Marta Duc, a 8:00 del vespre al seu local. Ja dissabte arriba el 24è aplec de la Sardana, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Juveníbula de Sabadell, on hi haurà també un concurs de colles improvisades i servei de sopar i bar durant l'aplec. Això serà al pati de l'Escola FEDAC a partir de 8:00 del vespre. També dissabte es presenta al públic la nova associació que té el títol de Sinapsi, amb una performance d'Aida Fernández i Carme Vinyes, a 8:00 del vespre a la Casa de les Arts. A més, durant dissabte i diumenge arriben les festes del barri del Racó del Bosc, amb els següents actes. Dissabte a 8:00 del matí hi ha un melé de petanca i a 9:00 del vespre hi ha sopar al local. Després, música i festa amb DJ Charlie. I ja diumenge, 19 a 1:15 del migdia, teniu festa familiar de l'escuma amb música. Tot seguit, una paella popular, que s'ha de fer reserva prèvia, i a partir de 4:00 de la tarda, joc de la corda, Bigues versus Sant Feliu. I per tancar aquesta festa de barri, a 5:00 de la tarda hi ha competició interna de tir de precisió de petanca. Anem cap a Caldes de Montbui perquè durant divendres i dissabte hi ha la festa major del barri del centre històric, però anem a començar per la programació de divendres 17 de juliol. I és que a 8:15 teniu una visita guiada a càrrec de Ricard Jiménez, amb sortida a la plaça del Lleó. A 8:00 del vespre també teniu un sopar a la fresca organitzat pel Pa Torrat amb un concert de petit format. I ara anem cap a la plaça 11 de setembre, ja que a partir de 9:00 del vespre tindreu un tast de vins a càrrec de la Vallesana, seguit d'un sopar de carmanyola i a partir de 9:45 del vespre un taller de pintacares amb Marina Purpurina. I per tancar el divendres de festa major de barri, a partir de 11:00 hi ha un bingo musical. Ara anem a pel dissabte al centre històric, ja que a 11 de setembre a partir de 7:00 de la tarda hi ha espectacle de màgia familiar amb el mag Sergi Príncep. A 9:00 del vespre a la mateixa plaça hi ha el sopar de festa de barri amb la col·laboració dels establiments del centre històric. A 10:00 un contacontes amb Mercè Martínez i per acabar la festa a partir de 11:00 música amb DJ Ygrecs. Altres actes del cap de setmana a Caldes són, com us hem avançat en aquest informatiu, divendres es dona el tret de sortida a la segona edició del Sonateca, a la masia Camp Pasqualet amb Joy Fields i la seva música country, i ja dissabte és el torn de la Taperia amb un concert de Martí Brunat i companyia. També dissabte es recupera la festa de la defensa en el seu 150è aniversari i a partir de 8:15 de la tarda trobareu pels carrers escenificacions del que va succeir el 1873 a la Vila Termal. I per tancar amb els actes a aquest municipi, diumenge hi ha la Fira d'Antiquaris i Brocanters del mes de juliol. Ara és el torn de Bigues i Ribes del Fai, perquè dissabte, 18, teniu la festa major dels Saulons d'en Déu al seu local social amb les següents activitats. A partir de 6:00 de la tarda hi haurà berenar infantil i pre-show de màgia, i no serà fins a 7:45 que no començarà l'espectacle de màgia a càrrec d'Alexander Main. A 8:00 hi haurà un taller de màgia per als més curiosos i a partir de 9:00 sopar popular a càrrec dels Arrossos del Moreno. I per acabar, música a càrrec de DJ Marcus. I ja diumenge és el torn de gaudir de la música amb la gran gala del musical i el cinema, a càrrec de l'Orquestra de Mataró a 7:15 de la tarda al Teatre Auditori Polivalent. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes anem cap al Moianès. Comencem per Moià, on continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, i dissabte 18 de juliol a les Faixes podreu gaudir de Cançó d'Amor i de Guerra, una sarsuela escenificada per l'Òpera de Terrassa. I anem cap a Castellterçol, on dissabte a partir de 5:00 de la tarda hi haurà trobada de geganters i grallers pels carrers del municipi i el bosquet de Cal Recader.
1: El temps.
0: I ara sí, per acabar amb l'informatiu d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho farem amb l'home del temps d'Ona Codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
7: Hola, una salutació a tothom. Estem a les portes, aquí mateix a tocar, d'un nou cap de setmana. Hem deixat enrere un nou pic de calor. Déu-n'hi-do, quina altra setmana. Quines temperatures ahir altíssimes, amb un vent, aquells vents que tothom diu que crema, doncs ahir un vent que cremava, amb una altíssima temperatura. En definitiva, no hi ha treva aquest estiu. No tenim tempestes de tarda, no tenim dies que l'aire sigui una mica fresc. De moment, només calor, calor i calor. I aquest cap de setmana, el que cridem és calor d'estiu. Calor de primera categoria, però no una calor allò desmesurada i molt per sobre del que tocaria per aquestes dates. Demà baixarà una mica més el termòmetre respecte avui. Avui ha baixat respecte ahir. I demà encara baixarà una mica més, amb moltes màximes, al voltant dels 32-33 graus. Calor, però una calor d'estiu, una calor d'aquestes dates. Lògicament estem a l'època que ja fa més calor de tot l'any, i lògicament ha de fer calor. És que no hi ha una altra, que es diu col·loquialment. Alguna nuvolada a la tarda, poca cosa, no hi ha manera que hi hagin tempestes de tarda. I atenció, perquè tant dissabte com diumenge serà un temps molt semblant al de demà, calor d'estiu, algunes nuvolades a la tarda, amb molt poca incidència, no hi haurà cap tempesta, ni molt menys, i unes temperatures també molts amats els de demà, moltes màximes als nostres pobles i entorn, al voltant, dels 32, 33 graus, 31, unes temperatures de ple estiu. També baixaran una mica les temperatures mínimes. Les últimes nits han estat autènticament sufocants, per sobre dels 20 graus les mínimes, i poden baixar una mica. Al voltant dels 19-20 graus, les temperatures baixes a la nit. Poca cosa més a destacar, només això, un cap de setmana de ple estiu, però no les temperatures desbocades, amb alguns núvols a la tarda, molt poca cosa, i en definitiva, molta tranquil·litat meteorològica. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
3: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
2: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles a l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també està atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
4: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
2: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció, que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten de però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
3: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
2: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Donant la nota, amb Daina Mateu.
2: Benvingudes i benvinguts a Donant la Nota. Avui redescobrirem música del passat, ens endinsarem en el fascinant món de la disminució. Però què és això de la disminució, no? És l'art d'ornamentar i embellir les línies musicals amb passatges virtuosos. Parlarem de mestres com Diego Ortiz, Ricardo Rognoni o Giovanni Bassano, músics que van portar la improvisació i l'expressió instrumental a un nou nivell. Prepareu-vos per un viatge ple de floritures i virtuosisme. Començarem amb una ricercada de Diego Ortiz.

amb aquesta recercada primera sobre el passamezzo moderno que trobem dintre de l'àlbum Music from the Spanish Kingdoms, hem començat avui el programa. Ortiz, en aquesta obra, ens mostra com una simple melodia pot convertir-se en una exhibició de tècnica i elegància. Però qui era aquest senyor? Qui era Diego Ortiz? Diego Ortiz va néixer al 1510 i va morir al 1570. Va ser un dels primers teòrics a sistematitzar l'art de la disminució al seu tractat Tratado de Glosses de 1553. Nascut probablement a Toledo, Ortiz va desenvolupar la seva carrera a Nàpols, una ciutat que en aquella època estava sota el domini espanyol i era un centre cultural de primer nivell. Va treballar com a mestre de capella del virrei de Nàpols, posició que li va permetre connectar amb la flor i la nata de la música europea. El seu tractat no només inclou exemples pràctics sobre com embellir melodies, sinó que també serveix com una guia per instrumentalistes que volen perfeccionar la seva tècnica. Ara escoltarem un altre exemple de la seva obra amb una altra ricercada, que és una que a mi m'encanta, que és la primera ricercada sobre tenores italianos, en aquest cas interpretada per Concerto Ibérico, on podrem escoltar a Juan González Martínez tocant el sacabuig, Fernando Olivas a la tiorba i Lea Suter a l'orga.

Hem escoltat aquesta versió de la ricercada primera de Diego Ortiz, interpretada per Concierto Ibérico, amb el nostre solista, el Sacabuig. En aquesta obra sentim com la línia melòdica es va transformant en un riu de notes, amb ornaments que donen vida a la música. Ortiz, amb les seves ricercades, va ajudar a definir un estil que es perpetuaria al llarg del barroc. I, a més, amb el seu tractat de gloses, ens ha donat tot un llegat per nosaltres, ara mateix, en el segle XXI, poder agafar aquest tractat i entendre com es feien aquestes gloses, com les construïen i com ho podem fer nosaltres, no? Hi ha exemples on no només t'agafa una peça i te l'ornamenta, sinó que també t'ensenya, et diu. Per exemple, si tu vols passar d'un sol a un la, aquestes són les maneres per poder-ho fer a nivell melòdic, a nivell rítmic, et va donant moltíssimes pistes que després tu, si ho apliques en les teves obres, pots crear una melodia realment molt, molt, molt ornamentada i et pot realment crear aquest riu tan gran de possibilitats. També us vull parlar d'un altre compositor. A finals del segle XVI, l'estil de la disminució es va popularitzar a Itàlia, especialment gràcies a figures com Riccardo Rognoni. Aquest compositor va néixer el 1550. Ell era membre d'una família destacada de músics de Milà. Rognoni va ser un dels primers a publicar tractats sobre com embellir les melodies existents, ensenyant als instrumentistes a afegir una ornamentació expressiva i controlada. El seu llibre Passaggi per potersi esserciare nel diminuire de 1592 mostra com aplicar aquestes tècniques a motius vocals i instrumentals. Escoltem com transforma un simple madrigal en una obra plena de color.

Aquesta disminució a Encore que col partire de Riccardo Rognoni, interpretada per Ars Poètica, ha sigut aquesta obra tan meravellosa que acabem d'escoltar, amb aquesta bellesa de la seva ornamentació. Cada nota sembla una perla enfilada en un collaret sonor. Rognoni i altres mestres de la disminució van preparar el camí per la gran tradició del violí a Itàlia, influenciant compositors com Monteverdi i fins i tot Corelli. Un altre gran nom de l'art de la disminució és Giovanni Bassano, nascut el 1558. Era músic de la Basílica de Sant Marc de Venècia, on la música instrumental va brillar amb molta força. En aquest període, Venècia era un centre cultural de primer ordre, on la música policoral i la pràctica instrumental avançaven ràpidament. Bassano va treballar al servei dels mestres de Sant Marc, com Andrea i Giovanni Gabrieli, i va portar aquest estil a nous nivells amb la seva obra Ricercate, Passaggi e Cadenzie del 1585. Aquest tractat va influir profundament en la pràctica de la improvisació instrumental i va establir una connexió directa amb la futura escola violinística italiana. Escoltem la Ricercata prima de Giovanni Bassano.

Aquesta obra, la Ricercata Prima de Giovanni Bassano, ens mostra la influència veneciana amb una sonoritat plena d'eco i ressonància, com si estiguéssim a la mateixa Basílica de Sant Marc. Ara continuarem amb Antonio Brunelli, un altre compositor italià conegut per les seves disminucions sobre motius vocals, un clar exemple de l'estil expressiu florentí.

que serà una miqueta més nou que no la música que estem escoltant avui. Serà un concert dedicat a la música francesa barroca amb aquest títol de Quixots als quatre vents. Aquest concert serà al Museu de la Música dintre del cicle Un cafè amb notes d'antiga. I ara sí, continuarem amb Bartolomé de Selma i Salaverde, nascut el 1595, que a més era un virtuós del baixó i el fagot espanyol, autor de canzones plenes d'ornamentació i un so riquíssim.

Aquesta obra que hem escoltat era de Bartolomé de Selma i Salaverde, Vestiva i Colli Passeggiato a Basso Solo, interpretada per Inga Maria Clauque en el baixó i Alexandra Nepomanskaya a l'orga. Aquesta obra realment podem veure totes aquestes anades i vingudes del baixó amb aquest acompanyament d'orga. I seguirem amb un altre compositor, amb Rognoni, però no el mateix que hem escoltat abans. Ara anirem amb el seu fill, amb Francesco Rognoni Taecchio, que va portar, aquest compositor va portar encara més enllà l'art de la disminució, aplicant-lo a obres de Palestrina i altres mestres.

Aquesta obra que acabem d'escoltar de Francesco Rognoni es tracta de les variacions de Vestiva i Colli de l'obra de Palestrina amb Rotem Gilberg a la flauta de bec. Aquesta obra va ser interpretada a San Francisco en el Early Music Society Recorder Workshop el 2015 i de Rognoni fill, anem cap a Girolamo de la Casa, nascut el 1543, que va ser un músic a Venècia i un dels primers a sistematitzar la pràctica de la disminució instrumental amb exemples sobre madrigals i cançons.

I amb aquests ocellets acabem d'escoltar a Girolamo de la Casa, aquest compositor nascut a Venècia. Hem put... I amb aquests ocellets acabem d'escoltar aquesta obra de Girolamo de la Casa, un gay Verguier de viola bastarda, interpretada per Thomas Crequillon, la viola bastarda, que és això, no? És un estil molt específic de tocar la viola de gamba. Va ser popular a Itàlia durant el segle XVII. És un estil improvisat de tocar a través d'un madrigal que ja existeix. La gamba pren una mica de cada part del madrigal i entremig moltes escales i salts, és a dir, tenim potser 3-4 veus, i va improvisant, va fent aquestes disminucions, agafant una mica de cada veu, va passant entre elles i va improvisant dintre de totes les veus que composen aquesta obra. L'art de la disminució es va expandir més enllà d'Itàlia i Espanya, influenciant compositors de tota Europa. Ara descobrirem altres músics que van excel·lir en aquesta pràctica. El primer que escoltarem serà a Christopher Simpson. Res a veure amb la famosa sèrie de televisió. Aquest compositor és bastant anterior. Es tracta d'un compositor nascut al 1602, compositor anglès i virtuós de la viola de gamba. Va escriure The Division Viol, un tractat fonamental sobre la pràctica de la variació i diminució a Anglaterra.

Hem escoltat a Christopher Simpson, Division en sol, interpretat per Anya Engelberg a la viola de gamba i Premek Hajek a la tiorba. Seguirem amb l'últim compositor d'avui, que és en John Dowland. Aquest compositor és conegut per les seves cançons per llaüt, però també va aplicar tècniques ornamentals de les seves obres instrumentals. Ara escoltarem Can She Excuse My Wrongs, de Vivid Consort, juntament amb David Bergmuller, amb tots vosaltres, aquesta última obra d'avui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés. En total, durant 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros i la meitat correspon a Adif, l'ent gestor d'infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics de 1992. La directora de l'aeroport del Prat és Eva Valenzuela.
3: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
2: I la línia 1 del metro a Barcelona queda tallada des d'avui i fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. TMB ofereix un servei alternatiu en bus al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir ferrocarrils a la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i el Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar el confort del passatge. A l'àmbit internacional hem de parlar d'un terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter que ha sacsejat la costa de Mèxic aquest divendres. El sisme s'ha produït a 8:45 del matí, hora de l'oceà Pacífic, a la tarda aquí a Catalunya, però molt a prop, a més, de la costa mexicana. Concretament, a 71 quilòmetres del sud-est de Puerto Madero, a l'estat de Chiapas, hi ha una profunditat de 10 quilòmetres. Ho ha informat així el Servei Geològic dels Estats Units. Puerto Madero és una ciutat portuària del sud de Mèxic, gairebé a tocar de Guatemala. S'ha activat l'alerta de tsunami a tots dos països després d'una sèrie de rèpliques, algunes de magnituds entre 5 i 6, i que també s'han sentit a Mèxic, Guatemala i El Salvador. I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili a la cova de les Teixoneres de Mollà.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que expectació per l'històric pas del Tour de França pels nostres municipis. La C-59 estarà tallada de 9 del matí a 2 del migdia pel pas de la Ronda Francesa. La nova edició del Festival Exabrupto de Mollà servirà per obrir les portes de les faixes 2.
0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que ens trobem en ple compte enrere per l'inici del Tour de França des de Barcelona. I avui dedicarem bona part de l'E59 a explicar-vos com es presenta aquest moment històric. La prova ciclista de més rellevància mundial transcorrerà durant 3 dies per terres catalanes i dilluns els millors ciclistes del món creuaran els nostres municipis. Per on passarà i què comportarà, Gemma Permanyé?
2: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i Sant Quirze de Safaja són els municipis de la nostra zona que formen part d'aquesta tercera etapa del Tour de França, un fet que suposa una oportunitat única per a aquests pobles. Des de l'anunci oficial del recorregut, que transcorre per 63 municipis catalans, els representants dels pobles del Vallès Oriental i el Moianès, per on transcorrerà el Tour, han viscut la preparació d'aquesta jornada amb il·lusió i també com una oportunitat de projectar els municipis al món. Pol Cabotí és alcalde de Sant Feliu de Codines.
3: Per tant, ho afrontem doncs, amb aquesta il·lusió. A tots els que ho puguin gaudir de Sant Feliu i dels voltants que es vulguin acostar al municipi per viure-ho, doncs demanar-los això, que ho visquin com una festa de l'esport, i alhora doncs, que puguem aprofitar doncs, aquest esdeveniment internacional retransmès per tot el món per explicar també el poble i el país que som, i d'aquesta manera doncs, també reivindicar d'aquesta manera a l'esport al mateix moment que reivindiquem la nostra identitat. I això doncs, és el que esperem, que tot està preparat.
2: A més, a Sant Feliu s'hi suma un punt d'atracció més. Hi ha el primer port de muntanya de l'etapa, l'Alt de Sant Feliu de Codines. El Coll de Poses és considerat un port de tercera categoria, a 622 metres. La il·lusió per l'esdeveniment era compartida pels alcaldes de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, que s'expressaven així als micròfons d'Ona Codinenca durant la presentació del Tour que es va fer a Barcelona.
4: Per Caldes de Montbui, per el Vallès i per Catalunya, doncs és una molt bona notícia i d'alguna manera doncs també ens permet poder presentar el termalisme català, el que representa Caldes de Montbui com a vila termal i també com a patrimoni únic i excepcional. Crec que és una molt bona fórmula d'explicar qui som, també els calderins, els catalans i els vallesans.
5: La repercussió que pot tenir un poble com Sant Quirze, amb 700 habitants, que el Tour de França vull passar a ben bé no passar pel mig, però passar pel costat del poble, amb la qual la repercussió que té no només com a poble, sinó sobretot per la població de Sant Quirze i els seus voltants, en representació doncs, del Moianès. No?
2: En el cas de Sant Feliu, el fet que la carretera travessi el nucli urbà acostarà la prova a tothom.
3: En aquest cas, doncs, s'evidenciarà no, de que tenim una carretera doncs, que ens atravessa el poble ben bé per la meitat, que això, doncs, per viure el Tour, doncs, són molts balcons els que donen a la carretera i que esperem doncs, que estiguin plens de veïns i veïnes de Sant Feliu que puguin viure això per primer cop. Aquestes coses passen pocs cops a la vida i a Sant Feliu de Codines doncs, ens ha tocat aquest 6 de juliol, que segur que per molts anys recordarem com el dia que va passar el Tour de França per Sant Feliu de Codines, que esperem acollir el màxim de gent possible, però sempre doncs, amb seguretat.
2: Il·lusió, però també moltes feines intenses associades, especialment pel que fa a la seguretat. Centenes de voluntaris se sumen als cossos policials per vetllar pel recorregut segur. Els ajuntaments, a més, han estat fent reunions amb cossos policials, el Servei Català de Trànsit i l'organització des de fa un any.
3: Implica una logística molt important. Portem mesos de reunions. Hem estat en contacte doncs, amb tots els serveis afectats, la carretera, les cases aïllades, per d'alguna forma minimitzar l'activitat que hi pugui haver el dilluns. En caure en dilluns laborable, doncs és un dia laborable, però que realment el país o el recorregut d'aquesta etapa del Tour el viurem en certa manera com a festiu.
2: L'etapa que creuarà Sant Feliu de dalt a baix és la tercera i té sortida a Granollers i arribada a Les Angles, ja a la Catalunya Nord. Són un total de 163 quilòmetres. El pas de la caravana publicitària i dels ciclistes comportarà restriccions de trànsit importants. La carretera C59 estarà tallada des de Caldes de Montbui des de les 9 del matí i fins les 2 del migdia. I la carretera

0: Doncs laborable ha hagut d'informar els agents econòmics i socials que solen fer ús de la carretera. Malgrat els talls, les administracions afirmen que els serveis policials i d'emergències estan coordinats per poder atendre qualsevol urgència amb totes les garanties. El cap de Sant Feliu ha reprogramat les visites i només atendrà urgències. La presentació del tour es fa avui mateix a Barcelona, al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Els 23 equips que hi participen sortiran de la façana principal de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí per culminar el recorregut a la Sagrada Família. La competició arrencarà d'aquí dos dies, dissabte, amb una contrarrellotge per equips de Barcelona i continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona, vigília de l'etapa que els durà als nostres pobles. Aquesta serà la primera vegada que el Tour de França té la sortida a Barcelona, però és la quarta que passa per la capital catalana. Sant Feliu, en canvi, debutarà com a escenari de la Ronda Francesa. El municipi, per la seva situació i orografia, ha acollit el pas de multitud de voltes ciclistes, però serà el primer cop que ho fa amb aquesta tan mítica. El Tour de l'any 2026 té 21 etapes, 7 es consideren planes, 4 de mitja muntanya, 8 de muntanya i també hi haurà una contrarrellotge per equips i una individual.
1: El Tour de França disputarà les tres primeres etapes per Catalunya. En total, les millors estrelles del ciclisme internacional recorreran 400 quilòmetres per les carreteres del país abans de continuar cap a França, Jordi Givert.
2: Començarà dissabte amb una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona. El fòrum serà el punt de sortida i l'arribada a Montjuïc, la muntanya més emblemàtica del ciclisme a la ciutat, on es van començar a fer les primeres grans competicions i on cada any acaba la Volta a Catalunya. Diumenge, dia 5, la segona etapa del Tour sortirà des de Tarragona. Els ciclistes sortiran de la Torre dels Vents, aniran fins al balcó del Mediterrani, passaran pels carrers del centre i després enfilaran la Via Augusta en direcció a Altafulla. Passaran per localitats com Torredembarra, Roda de Barà, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Gavà o Viladecans, per acabar tornant a la ciutat comtal, a Montjuïc. La pesta porcina ha obligat a modificar el traçat i excloure la mítica rabassada per on havien de passar abans d'arribar a la muntanya. Als nostres pobles, el protagonisme arribarà dilluns amb l'etapa 3, amb sortida a Granollers. Enfilaran cap a Caldes de Montbui, on agafaran la C-59 i travessaran Sant Feliu de Codines. A l'alçada de Sant Quirze, Safaja agafarà la carretera de Centelles passant per la zona que es va cremar el passat dia de Sant Joan. Des d'Osona continuaran el recorregut cap al Pirineu, on pujaran la Molina abans d'arribar a la Catalunya Nord, amb el final d'etapa als Angles, a la comarca del Capcí. Pel que fa a la lluita pel mallot groc, serà un tots contra Pogacar i l'UAE Team. L'eslové va ja sumar 4 Tours de França i s'ha endut els dos últims. La gran alternativa Jonas Vingegaard, el danès del Visma, ha sumat 2 Tours de França i arriba en forma després de guanyar l'últim Giro d'Itàlia amb solvència. També cal estar alerta d'altres corredors que poden ser l'alternativa, com la parella del Red Bull Bora formada per Remco Evenepoel i Florian Leibovitz. Juan Ayuso, Tom Pidcock i Antonio Tiberi també lluitaran per ser al capdamunt del podi d'aquest Tour de França.
1: Els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors, tot per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. A Sant Feliu ho vam recollir a l'E59 i és que es va fer una conferència amb el periodista Carlos d'Andrés i Vigues va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
3: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant, doncs, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en els

0: les dues guerres mundials en l'execució del tour, en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
1: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
0: Així, no només l'exposició està en el centre cívic, la fonteta en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet, o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir i és una manera encara més gran de seguir promocionant el tour.
1: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, Safaja, que organitza un matinal de spinning el mateix dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi van fer activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, el mateix dilluns al matí, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més de Catalunya acompanyat de la godra i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa. I continuem parlant del tour, però ara anem a fer-ho des d'una altra mirada, des d'una visió diferent, la dels fans. I és que al final tots són passions i aquests macroesdeveniments concentren a moltíssima gent que segueix des de fa temps i de ben a prop els seus ciclistes preferits. Un d'ells és de Sant Feliu i es diu Néstor Viusà. No es considera cap expert, però sí estudiós, i és que des de ben petit que segueix de ben a prop el món del ciclisme i, per tant, també del Grand Depart. Però d'on neix aquesta passió? Ell mateix ens ho explica.
2: Mira, quan nosaltres som petits, infants, tenim una devoció per lo que fan, almenys a la meva època, els nostres pares, no? Nosaltres teníem la sort, en un principi, de viure al Poble Sec, amb el qual el meu pare, el Celcia, va conèixer i reconèixer des d'un jugador del Barça com el Rodri fins a tindre un element ciclista molt característic, que era el José Pérez Francés. Amb el qual ell tenia una passió per aquest ciclista que em va transmetre a mi a través de anar a veure moltes proves, coneixements, lectures, etc. Inclús comentaris, inclús col·loquis, no? Jo, des de que me'n recordo, sempre he tingut una passió pel ciclisme.
1: Una passió encomanada pel seu pare que l'ha portat a tenir milers de coses al respecte, revistes especialitzades, llibres i a col·leccionar cròniques de diaris històrics com el mític Dicen. I és que després de grans anys seguint aquest esport, ha vist passar a molts mites per l'asfalt, però a casa seva té molt clar qui ocupa el lloc més alt del podi.
2: Tothom que em coneix sap que entres a casa meva i hi ha un vinil a la paret gros com tu de l'Eddy Merckx. Què? I que em perdonin, no? És Déu Nostre Senyor. Jo sempre, si ara entres a casa meva, et diré anem a veure Déu Nostre Senyor i diràs i qui és? I és Eddy Merckx, Eddy Merckx. Per mi el Merckx és un punt i a part. És la vocació feta ciclista professional. Un senyor que no rendeix mai, que fa bones actuacions de febrer a novembre, que és una cosa poc vista. Després n'hi ha hagut, que fan actuacions, que guanya monuments, que guanya grans voltes, el que té més dies de mallots, el segon guanyador d'etapes, però que no és sprinter, el primer, en el Tour de França, que ha guanyat, evidentment, les tres grans. Tres vegades el campionat del món. Bueno, per mi és espectacular.
1: Aquesta devoció el portarà a viure la gran cita d'aquest any d'una manera molt especial, sent un dels molts voluntaris del Tour de França al seu pas per Sant Feliu de Codines. Una febre, la del ciclisme, que a Néstor manté enganxat a la televisió cada tarda que n'hi ha. Això sí, reconeix que el pitjor moment arriba quan s'acaba la competició.
2: Jo aquests dies entro en un mundo maravilloso i feliç i després, si quan acabi el tour no em truquis perquè estic de dol, estic plorant tot el dia perquè no sé què fer amb la meva vida, no? Perquè em passa que estic exagerant naturalment, però tinc com una pèrdua. Ara es va acabar el Giro d'Itàlia, sí, que és una altra gran prova. Hi han tres proves grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de France i la Vuelta Ciclista a Espanya. Són de 3 setmanes. Quan es va acabar el Giro vaig pensar, ostres, ara què faré les tardes? No? Què faré aquell tros de tarda?
1: una manera diferent i intensa de viure i sentir l'esport. Grans esdeveniments esportius que et fan sentir part d'una gran passió, i és que això és el que mou també el Tour de França. Això sí, per acabar amb el Tour, el pas del Tour es podrà viure en directe gràcies a una edició especial del Territori 17.
3: Me'n vaig a França a veure el Tour.
4: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Moià celebra aquest cap de setmana l'onzena edició de l'Exabrupto. El Festival de Creacions Contemporànies servirà per obrir les portes de les Faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès. Ens ho explica en Jordi Givert.
1: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Nerea Acampo és membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto i explicava el perquè d'aquesta temàtica.
2: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no? O dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi. En aquesta època és una mica una frontisa, no? D'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no? de construir aquesta societat. I, per tant, aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant per...
1: El festival ocuparà diferents espais de Moià, com el Centre Cobert, l'Auditori Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen els seus baixos de les cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les Faixes 2 com a espai nou que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix, a la inauguració.
1: Un altre dels espais que s'estrena en aquest Exabrupto és el ja inaugurat Can Comadran, que passa a ser d'una fàbrica tèxtil a un equipament cultural. Enguany, la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell i el festival també tindrà la seva versió canalla per públic familiar.
0: I ara tornem a Sant Feliu de Codines perquè es prepara per acollir aquest dissabte 4 de juliol la segona edició de la Caminada Nocturna de l'Or, una iniciativa lúdica i esportiva que neix de l'aliança entre el Club Excursionista del municipi i la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu. I és que, més enllà d'oferir una activitat diferent a l'entorn natural del poble, la ciutat té un rerefons solidari. Aquest any, de fet, part de la recaptació es destinarà a una causa internacional. Ens ho explica l'Eva Chacón, de la Creu Roja.
3: Però a part d'això, aquest any, davant de la situació que està vivint Venezuela, sí, la inscripció contempla dues parts, una que és la part de donatiu i l'altra part és el cost de la butlleta, no? Aleshores, tota la part de les inscripcions, l'altre dia ens vam reunir a les dues entitats i vam fer la proposta de tota la part de donació que contempla la caminada, destinar-la a l'acció que està fent la Creu Roja a Venezuela, conjuntament amb la Creu Roja venezolana.
0: Pel que fa a la part tècnica, els organitzadors han dissenyat un nou recorregut. Es tracta d'un itinerari molt assequible, de 8 quilòmetres, pensat per gaudir amb tota la família, amics i fins i tot mascotes. Escoltem a Josep Parés, del Club Excursionista.
4: És un recorregut bastant assequible a tothom. Com a màxim hem mirat que no passés de 8 quilòmetres, vull dir que és quasi poc que dura, dues hores i mitja, és una passejada, saps? A més, que de vegades, com que no tenim experiència de la primera, ara sí, doncs el recorregut, l'itinerari, sigui ample, sigui que tothom doncs, pugui anar junt. No és allò de posar la gent en corriols i coses aquestes que de vores és com comença a haver-hi problemes, que de manera que la gent, o que vulgui córrer, serà frenat, i el que no vulgui córrer també ho empenyarem per darrere, anirem tots junts com un sol paquet, entens? I això figura que d'allò que vulgui caminar i no estigui gaire acostumat, pot venir perfectament.
0: La sortida es farà aquest dissabte a les 8 del vespre des de la Font dels Alberts. I seguim a Sant Feliu de Codines perquè aquest diumenge a 1:15 del migdia els jardins de Can Buixó acolliran un concert vermut a càrrec de la coral de gospel Sense Veus. La formació codinenca oferirà un repertori molt variat que combinarà el gospel més clàssic amb estils més moderns. La seva directora, la Lara Villodrés, ens avança què s'hi trobarà el públic.
5: Doncs aquest diumenge farem un concert a Can Buixó a 1:15. Tenim un pianista magnífic que és el Sergi Rodri i també fem servir bases instrumentals pels temes de gospel més actual, més modern, més mogut. Llavors farem una combinatòria del que vam fer fa uns mesos, que és unes quantes balades i temes més mogudets perquè la gent també pugui participar i interactuar amb nosaltres.
0: La coral Sense Veus ja fa uns anys que porta la música gospel a Sant Feliu, trencant així amb l'estil clàssic de les corals tradicionals. Però més enllà de la vessant artística, Villodrés destaca que cantar gospel en comunitat té un impacte terapèutic en l'estat d'ànim dels cantaires. En definitiva, que cantar ens fa feliços.
5: I el fet de cantar, simplement, ens ajuda al dia a dia i a la part emocional. No et sabria dir, perquè no soc psicòloga ni tinc una gran formació en aspectes emocionals, però sí que sé que activa el que m'han comentat, el nervio vago, que alliberem dopamina i oxitocina, que al final són les hormones de la felicitat. I això ho fa només el fet de cantar, i cantar amb comunitat, no, no de forma individual. Llavors, no és estrany que al final s'acabin donant aquest tipus de formacions com qui va al casal del poble, o com qui balla, o com qui fa esport. No, perquè és una altra manera de cuidar-se mental i emocionalment, i qualsevol activitat social jo la trobo positiva.
0: La cita per viure aquest concert és diumenge 5 de juliol a partir de 1:15 a Can Buixó. I de ben segur que, com diu la dita, qui canta els mals espanta.
6: L'agenda.
0: I ara sí, anem a fer un repàs d'aquesta agenda cultural d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè avui comencen les nits als jardins de Can Xifreda amb Maria del Mar Bonet, a 8:45 del vespre. I ja diumenge, dia 5, un any més, se celebra la campanya Mullat per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal, on hi haurà moltes activitats. Això a les 12 del migdia. També diumenge, i com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal i també el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I ara anem cap a Caldes de Montbui perquè divendres s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició. Tota la sala del GER a les 6 de la tarda amb, això sí, acompanyament de tabalers prèviament a la mateixa hora al carrer Sant Pau hi ha el Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte perquè dins també de la programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. També dins d'aquesta programació de l'Escaldàrium hi ha un taller de creació del teu propi ungüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. Durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolera, amb activitats per a tots els gustos i totes les edats. Dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix 5 anys. I ara és el torn de Bigues i Riells del Fai, perquè dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Riells hi ha concert de la coral Sant Vicenç de Riells del Fai, conjuntament amb el cor Ohana i el cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai, juntament amb una trobada d'acordionistes. I per acabar aquesta agenda repleta d'activitats, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, perquè tal com us avançàvem en aquest mateix informatiu, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el festival Exabrupto, un festival experimental de creacions contemporànies. I ara anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins el Moianès Sona, el nou cicle de concerts, teniu concert de la coral antiga a la Torre del Sol. També hi trobareu productes del Moianès i podreu fer una visita comentada.
6: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, com ja hem donat la benvinguda, ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pep Acosta.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Una salutació a tota la gent que fa possible el programa. També una salutació a tota la gent que ens escolta. Què tal? Com esteu? Com va tot? Hi ha les portes d'un nou cap de setmana. La meteorologia guanya protagonisme. Ja sigui hivern, tardor, primavera, estiu. la meteorologia cap de setmana guanya protagonisme. Segur que molta gent té moltes coses a fer. També hi ha molta gent que no en fa cap. Aquí ho diem per tots, eh? Per la gent que té moltes coses a fer, per la gent que no té cap cosa a fer, la meteorologia serà la mateixa per tothom. I quina llei de temps tindrem aquest cap de setmana? Com he dit abans, estem a les portes del cap de setmana i atenció que diré ara, també estem a les portes d'un nou pic de calor. Un nou pic de calor i veurem si onada de calor. Molts mapes apunten a onada de calor. Si superem els 3 dies de moltíssima calor, ja és onada de calor. I molts mapes apunten a això, que superem els 3 dies de moltíssima calor. Però bé, anem a pams. Comencem per demà divendres, que la temperatura ja pujarà una mica. Seran temperatures de preestiu, però encara no onada de calor. Les mínimes, l'única bona notícia d'aquests dies és que les mínimes es mantindran bastant per l'època de l'any, bastant normals per l'època de l'any. És a dir, no es dispararan les temperatures mínimes. Moltes al voltant dels 20 graus, inclús a zones més fredes de les comarques, per sota d'aquests 20 graus. De cara a dissabte, la temperatura, igual que divendres, superarem els 30 graus una mica, no gaire, i la mínima al voltant dels 20. Tant divendres com dissabte, ni un núvol, sol, molt de sol. I per què? Per aquest anticicló que està als Açores, que fa que l'aire no es renovi i que fa que la temperatura vagi pujant cada dia més. I diumenge sí que es disparen les temperatures. Pujaran de manera moderada, màximes ja al voltant dels 35 graus a casa nostra. Les mínimes no pujaran gaire, al voltant dels 20, però sí que les màximes dispararan. Molt de sol i cap núvol. Per tant, resumint, anar molt de pressa, atenció, divendres i dissabte, temperatures de preestiu, i a partir de diumenge es disparen. Diumenge i dilluns, temperatures d'onada de calor, molt altes, més de 35 graus, i cap núvol, molt de sol, cap tempesta, ni res que se li sembli. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació Aigua Múrcia, l'Alt Camp, els 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aigua Múrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees.
9: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
8: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diu, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel temporal Glòria.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem. Avui no hi tenim l'Àngel.
2: Tenim un Àngels aquí al costat,
1: llavors ja
2: que es diu Roser. Sí.
3: I pres la
1: cadira. Josep Maria està més content avui. Àngel, el Josep Maria està més content.
2: Benvinguts.
1: Continuem. El Josep Maria Joaneda, que ja l'heu sentit. Hola,
2: sí,
1: Josep Maria, què tal?
2: Molt bé, anar fent.
1: La Maria Torrents.
4: Què tal? Bona tarda a tothom.
1: La Roser Lloberes, que ha descansat dels viatges.
3: Bona tarda. No?
1: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, és habitual ara, el Pau Ibars.
4: Pau Ibars.
5: Bona tarda.
1: Hola, Pau, que ja vaig veure...
5: Quina poca em feu avui.
1: Sense sabata, eh?
5: Sí, ara ja té una mena de...
1: Em sembla que ja deu estar més bé.
5: Una mena de funda ja més petita.
1: Més sense sabates. Sí, sí, vaig veure.
5: Més reduïda.
4: Més reduïda, o sigui, li van...
1: Doncs va.
4: Després...
5: Com és que no hi ha el jefe avui?
1: Mare, el jefe, mira, no
3: em
1: ho
3: sembla,
1: sé.
3: Em sembla que em treu la meva feina i està de viatge.
1: Està de viatge.
3: Ah, sí,
4: per això que gelos.
3: El pròxim programa, que jo potser no vindré, perquè, clar, això em fa una mica de ràbia, perquè es veu que en una setmana... ha viatjat per 3 o 4 països, cosa que ho trobo, bueno...
1: Parlem.
5: Llavors, ara et porta avantatge, diguem-ne.
1: Sí,
3: m'ha guanyat,
1: ràbia,
3: aquest any ja m'ha guanyat.
1: Sí, el que li fa ràbia és que no l'ha organitzat ell, aquest viatge.
3: No, això saps? No, jo no l'organitzaria mai així.
1: Doncs va, comencem per l'informatiu de la Gemma?
5: Sí, comencem per l'informatiu de la Gemma, va.
6: Hola, com va? Som divendres 8 de maig, Dia Internacional de la Creu Roja. Avui el sol ha sortit a les 6:39 i s'amagarà a les 8:57 minuts. Jo sóc la Gemma Premanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Identifiqueu el so? És l'aeroport del Prat, un dia qualsevol. I és el so que senten molts codinencs quan van i tornen cap a casa. El 9-9 del Vallès Oriental obre avui la seva edició destacant que hi ha 13.440 vallesans que viuen a l'estranger. Això és un 5,5% més que l'any passat. De fet, el mateix diari apunta que el nombre de persones del Vallès Oriental que viu fora del país s'ha duplicat en els últims 10 anys. Si el 2016 un de cada 100 vallesans vivia a l'estranger, el 2026 ja són 3 de cada 10 vallesans els que viuen fora de les fronteres. I de codinencs? Quants n'hi ha? Doncs mira, l'Enric, la tieta Montse, el Ton, el Pitu Morral, la Diti, i així fins a 224 codinencs i codinenques. La xifra de persones de Sant Feliu que viuen a l'estranger fa 10 anys era de 130 i fa 15 anys de 66. Ara, com dèiem, són 224, un far d'exportar talent. Molts tornen per Nadal, com l'anunci del torró. D'altres també ho fan per festa major. I alguns hi han afegit una tercera cita, l'Oncodines, que, com em deia, una de les expatriades, s'ha convertit en una mena de festa major de primavera i en una excusa més per tornar a casa. Ara que dic Oncodines, l'edició encara no s'ha tancat del tot i l'acte de donatiu a les fundacions, que recordem que la xifra provisional superava els 277.000 euros, es farà el dia 24 de maig, amb una sortida caminant i corrent. Per participar-hi només cal apuntar-s'hi a través del web d'Oncodines i vestir-se aquell dia amb una samarreta de qualsevol de les edicions del repte. Els joves més joves tindran una novetat aquest estiu. Es titula Estiu Jove i són propostes culturals i lúdiques, una mena de casal d'estiu per adolescents. La regidora de Joventut, Caral Vinyals, va explicar en el darrer ple que es volen allunyar de la proposta estricta de casal jove, però que també proposen un lleure de qualitat. Seran 3 hores al matí, organitzades per torns amb activitats, segons va dir, com tallers de cuina, tallers d'art, de coneixement de l'entorn o sortides fora de Sant Feliu. La proposta es presentarà de manera concreta ben aviat, però el que ha fet el ple ha estat aprovar un preu públic, tal com es fa també amb el casal d'estiu per infants, un punt que es va aprovar per unanimitat. La iniciativa té part de finançament de la Diputació de Barcelona. La proposta complementa les activitats que fa el casal de joves, que continuarà programant activitats durant l'estiu de manera gratuïta. A l'agenda, a l'aparador de la biblioteca es poden veure els punts de llibre que s'han presentat aquest any. Avui divendres a les 10 de la nit, al Racó de la Fonteta, concert de gospel amb la coral Cents Veus. Demà, a partir de 11:45 del migdia, l'hora menú de la biblioteca. I diumenge a les 6 de la tarda, Festival Infantil de Teatre al Casal, amb els més venuts de Deixalles 81. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Déu-n'hi-do, no?, dels que tenim a l'estranger.
5: Cada cop hi ha més.
2: Jo tinc un fill a la Xina.
3: Jo també tinc a la Xina.
1: Tothom hi té algú.
2: Ja va més de mig any que hi és amb tota la família, amb el canall i tot.
1: Veus?
3: Pobrets.
5: Hasta hi tenim el jefe a l'estranger, no?
1: Hasta el jefe tenim a l'estranger.
5: A veure, Àngel.
7: Hola. Hola, bona nit i bona hora. Escolta, de jefe aquí no n'hi ha, eh? Aquí...
3: Avui no.
1: Avui no
7: hi ha. Una cooperativa.
5: Avui, jo ja els he dit, quan no hi ha el gat, les rates ballen.
7: Sí. Bueno, jo he trucat més que res perquè una trucada així internacional dona una mica de prestigi al programa.
5: Home, i tant. Ja. Ens donen algun premi i tot.
1: A més que desgrava.
7: No, això del WhatsApp, de moment, no ni grava ni desgrava.
3: Però em fas la competència, Àngel.
2: I tant, el pròxim, quan tornis, hauràs de fer tu el programa de la Roser.
7: No et puc fer la competència mai, ni discutir-te res. Si no, tu dius que Belgrat, que és aquí on t'estic, és bonic, jo no ho discutiré encara que no m'ho cregui. Bueno, sí, hi ha el Danubi, hi ha
3: una
7: creuament del Danubi
3: amb
7: un altre riu molt important.
3: Hi ha una fortalesa
7: però
3: molt maca.
7: Ara jo estic... hem fet un viatge d'aquests organitzats del Casal, que és una pallissa en una setmana. Hem anat a Croàcia, a Bòsnia, i ara estem a Sèrbia.
1: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do.
7: I, bueno, tot és molt maco.
3: Mira, aquí la ràdio...
7: també és molt cansat.
3: Aquí a la taula som dos que vam veure el pont original de Mostar, en l'època del Tito. Que tu l'has vist reconstruint,
7: sí.
3: No? Has estat, no, a Mostar?
7: Sí, vam estar abans d'ahir.
1: Sí. Va passar més aviat, no?
3: Va passar.
4: Va passar per sobre.
7: Sí, bueno, no, hem vist que salten des de... O sigui, hi ha uns paios que es posen allà, es treuen la samarreta, sí, i van demanant calés fins que n'arriben a replegar 50 euros. Sí. I llavors es foten dalt a baix.
1: Llavors fan pointing.
3: O sigui, que anava a dir, salten del riu, del pont, d'aquest de Mostar.
7: Salten del pont al riu, sense corda ni res.
3: Per 50 euros. Si va el meu fill, poder per 20 també els hi farà.
5: Tu no t'hi vas atrevir, no, Àngel?
7: No, és que estava dinant, jo ho veia des de... No, tampoc m'ho van demanar, pel preu.
3: Perquè tampoc és molt alt.
7: Eren 50 euros que allà no ho fan servir els euros.
3: Mm. Yeah. Però eren 50 euros o 50 de la moneda?
7: I ara també és un riu, perquè amb el canvi de moneda no hi estem gaire acostumats, ni passar fronteres.
3: Som tres països.
7: A la frontera entre Croàcia i Bòsnia, hi vam estar gairebé una hora.
3: Clar, això és maco,
7: perquè...
3: Àngel.
7: Perquè a mi... Mana.
3: Això és maco, això de passar fronteres. És maco, passar una hora, veure com va la burocràcia dels països.
1: Sí.
3: Això és molt bonic.
7: I resar perquè s'ho creguin tot. Perquè, clar, érem gairebé 50 persones, 50 carnets d'identitat. Ara es veu que ho miren amb uns escàners que no sé què, que la cara... que hi havia una dona que es veu que havia perdut el DNI, li havien tornat a fer, però això no constava amb ell, no sé, un lio d'aquests que se'ns va allargar molt tota
1: l'història.
7: No deixaven
1: passar.
8: I després veu veure alguna cosa de les ciutats? O... Perquè, esclar,
7: sí,
8: 8 dies,
7: sí, sí,
8: les fronteres,
7: sí, sí,
8: amb aquests problemes, i el pont, i el riu, i el 50...
3: Tres monedes.
8: No queda gaire estona.
3: Tres monedes diferents, tres idiomes diferents.
7: Sí, tres idiomes diferents.
3: Tres menjars diferents. Bueno, així no... Mira, es fa més diferent. Divertit.
5: Clar que no va saltar del pont, devies pensar en agafar un tall de gestió. Oi? No val la pena.
7: Bueno, no us molesto més perquè vosaltres teniu aquí molta feina.
1: Sí, ens n'has manat molta, Àngel.
7: El programa... Mana?
9: Que ens han esmerat molta de feina.
7: Que... Sí. Sí. Bueno, Rosita, tu...
1: Sí, sí. Sí,
7: fes-los no. creure...
1: Ja poso seny. Valent, poso seny.
3: La pròxima trucada des de l'estranger la faré jo, eh? Que em fa molta ràbia que tu estiguis a l'altre cantó i jo aquí, a Sant Feliu.
7: Sí, però ha de ser un país ben exòtic, més que aquest, eh?
3: Bueno, no aniré gaire més lluny.
9: És la seva especialitat,
3: el país exòtic. No, però no aniré gaire més lluny, eh? Estaré bastant a prop d'on estàs tu ara.
7: Ah, bueno.
3: Aquí ho deixem.
2: Molt bé.
9: Aquí ho deixem. Disfruta del viatge. Vale, bona tarda.
7: Moltes gràcies.
5: Adéu.
7: Adéu, bona nit.
1: Bé, avui tenim de convidats...
9: Avui tenim de convidats el senyor Josep Vilanova i el Miquel Tura per poder explicar-nos una mica l'organització
1: de la Fira del Rellotge. Però no oblidem que tenim una oient,
9: sí,
1: també, que llavors ja en parlarem.
2: Una fan del programa.
1: Una oient, una fan del programa que ha volgut venir a veure com ho gravem. Després ja li farem alguna pregunteta. Ara, de moment, presentem el Josep, el Vilanova, per si algú no sap d'on ve, oi? Ara els hi explicarem. Sobre el que feia el Jaume Casas. Val? Jaume Casas té un llibre escrit de totes les cases i tots els motius d'allà on venen la gent. Té com una mica d'arbre genealògic de la gent, fins allà on va arribar ell. Es diu el carrer Casas de... i gent del meu poble. És el que diu el llibre del Jaume. És del carrer de la Bassella, número 14. Can Bonsons. Can Pastor.
9: Això és
1: en el segle XVIII vale. Habitaren aquesta casa diverses generacions de la família Bonsoms.
10: Bonsoms, però llavors es va, la paraula aquesta es va tergiversar i et deien el Pastor Mansoms.
1: Ah, Pastor Mansoms. Veus? Ja em semblava jo. Passat, poder no llegeixes bé.
10: Que realment el nom de
1: Pastor
10: la casa
1: Mansoms,
10: era Bonsoms.
1: Sí.
10: Mm.
9: L'any 1778, Francesc Bonsoms, Pedregosa, es casà amb Ramon Cendra Humbert.
1: Josep Vilanova Segarra, pastor del Prat de Dalt, procedia de l'Albió, un poble de la Conca de Barberà, del municipi de Lloac.
9: De pas per Sant Feliu, a l'hostal on s'allotjava, havia conegut una noia que hi servia, la Maria Plant-Estabanell, de Mollà, i es van enamorar. Que només tenim un paper.
10: Sí, és així.
1: L'any 1838 s'uniren en matrimoni i s'establirien a Can Bonsoms, que m'has dit, pastor, Bonsoms.
10: Oi?
1: Llavors va d'allò. Que per deformació de la paraula s'havia convertit... Ah, aquí, veus, aquí ens ho explica. No li passa res per al Jaume Casas. Bonsoms.
9: Després en van dir a Can Pastor.
10: Sí, perquè com que era un pastor, aquí, segons tinc entès, va venir del Bió amb un ramat de béns. Mm. I en aquí se'l va vendre aquí, o no sé com va ser, però amb els diners va comprar la meitat de la fonda que era aquesta de Can Bonsoms. Mm. I el va comprar la meitat i es va casar amb aquesta, la Plans de Mollà. M'entens? O sigui que això ja és verídic, tot això que diem aquí. Sí. Jo estic posant un punt més aquí.
1: El fill primigènic, Salvador Vilanova Plans, del pastor Bonsoms, l'any 1873, contragué núpcies amb Francisca Palau Cerdà.
9: Era un home popular, feia de pastor i tocava el flabiol. No hi havia cap festa en el poble on hi manqués la seva presència.
1: Sí, ja me'n recordo del flabiol. Em sembla que el tens, oi? El flabiol del pastor Bonsoms?
10: El flabiol està en el museu d'aquí de Sant Feliu. El vam donar nosaltres al museu i està allà. El flabiol del pastor Bonsoms.
1: Les seves tonades donaven un aire simpàtic i xiroi a les diades de Carnestoltes, de l'Escudella i d'altres.
9: La Maria casada a Barcelona, la Dolors amb el valencià Joan Simón i el Joanet amb la pobilla de Can Madró. Recordant?
10: Sí, molt bé.
1: El Salvador Vilanova Mas, tècnic d'estil, contregui matrimoni amb Maria Permanyer Segalés, pobilla de Can Feliu Mas, l'any 1934, i s'instal·laren a la casa de la Muller.
9: Fills Paquita, Maria, Josep i Salvador. Que això ja és molt cap aquí.
10: Sí, els meus germans i jo.
9: Ah.
1: Sí, van tenir la fàbrica teixits i fou alcalde del poble del 1941 al 1952.
9: En Josep i el Salvador Vilanova Permanyer, industrials i grans col·leccionistes de cotxes antics, rellotges i d'obres d'art, conservaven com una relíquia el flabiol del seu avantpassat, el pastor.
1: I em va donar, sí, com els ha dit el Josep, em va fer donació en el Museu Municipal de Can Xifreda, de Flabiol, Pastor Mansoms.
9: Bueno, estàs d'acord, vol dir que ja està ben feta.
10: Sí, sí, aquesta més o menys, aquesta història, doncs sí, està, és molt ben
9: trobada. El Can Pastor va ser llogat durant anys a la família de Feliu Sancho, contramestre. I ara ja és això ja és el final.
1: I l'Arater, Josep Vilanova i els propietaris veïns en van convertir aquelles cases velles, però amb encant, en habitatges dignes i acollidors. I aquí devíem arribar ja...
10: Sí, bueno, les cases aquestes de Can Pastor, sí, sí, que un hi va viure el Sancho i l'altre no sé qui i l'altre no sé quantos. Sí. I aquestes cases, doncs, llavors, nosaltres, quan les vam heredar, llavors les vam vendre perquè les teníem de lloguer i les teníem d'arreglar. Bueno, llavors hi va haver les cases del costat que es van voler urbanitzar i ens hi vam apuntar. I per això llavors es van fer unes cases noves aquí al carrer Bassella.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs, venim a parlar de la Fira del Rellotge.
10: Sí.
1: I, esclar, si parlem de la Fira del Rellotge, podem parlar de veure com va ser els seus inicis, no? Nosaltres tenim els inicis de la Fira del Rellotge amb una entrevista que us van fer a la Pinya.
10: Sí. Ho estàs mirant tu aquí, doncs parla.
1: El 96.
10: Sí.
1: El 1996 van fer la Pinya.
2: Ah, sí, sí. Hi ha qui diu que la Setmana Santa és una premonició del que serà l'estiu següent. Si és així, a Sant Feliu no ens podem queixar. Dins del marc de la Setmana Santa va tenir lloc la primera Fira del Rellotge Antic del Vallès.
1: L'esdeveniment va ser organitzat per la Junta del Casal, membres de la Pinya i diversos col·laboradors, alguns d'ells experts en el tema, com en Pere Riera, conegut com el Pere de la Parra.
9: Al mateix temps es va preparar una exposició al Casal Cultural Codinenc amb una mostra de col·leccions i exemplars tant de marxants, brocanters i rellotgers del renom com de donació de particulars del poble i d'arreu de Catalunya. Joaneda.
2: De fet, hi havia una bona excusa per fer la fira en aquestes dates. Es commemorava el bicentenari de la construcció de la Torre del Rellotge.
10: I va ser per casualitat que vam veure... que les campanes de la Torre del Rellotge marcaven 1796. O sigui, per carambola, doncs sí, vam començar sí, exactament 200 anys. Els 200 anys de la Fira del Rellotge, la Fira del Rellotge amb els 200 anys de la Torre del Rellotge.
2: Va ser una premonició, això.
1: Casualitats aquelles, no? Sí, sí. Moltes botigues del poble van guarnir els seus aparadors amb motius relacionats amb la Fira, cosa que va ajudar a fer l'esdeveniment més popular.
9: Un dels aparadors que més va cridar l'atenció fou el de Can Garriga, amb un rellotge molt original, fet amb botifarres, bulls i fuets.
2: Que bo! El diumenge de Pasqua, de bon matí, començaren a arribar els expositors a la plaça del Rellotge per muntar les seves paradetes.
1: El nombre d'expositors podia haver estat més gran, però coincidia amb una important fira de brocanters a França, fet que va reduir la participació.
10: Sí, ja no recordo, però deu ser així.
1: No recordo.
9: Tot i això, hi van assistir expositors de renom dins el món de les antiguitats, com l'Illa de Vic.
2: A mig matí ja estava tot a punt per rebre les autoritats, encapçalades per l'alcalde Francesc Pineda, el president del Consell Comarcal Jordi Terrades i el president del Casal Cultural Codinenc, el senyor Josep Vilanova, aquí present.
1: Aquest va ser probablement el moment de més influència del públic, coincidint amb la cantada del Cor de la Poncella i les seves tradicionals caramelles.
9: Si la fira tenia un to popular, l'exposició del casal destacava per la seva qualitat i elegància.
2: En entrar-hi es podia veure la maquinària d'un rellotge de campanar i tot seguit una acurada decoració acompanyada del so constant del tic-tac.
1: Rellotges de cucut de paret i diverses peces de funcionaven creaven una atmosfera molt especial, gairebé com entrar dins d'una màquina del temps.
9: Entre les peces exposades hi havia rellotges orientals amb sistemes naturals com encens o cordes, que donaven un toc exòtic.
2: També destacava un rellotge català del segle XVII fet de ferro massís, una de les peces més antigues.
1: I no faltaven rellotges de mullar, amb una sola busca, que ens recordaven una època amb menys pressa que l'actual. No teníem anat tan de pressa.
9: A més, es podien veure rellotges isabelins, anglesos, la butxaca d'or i plata, les populars rateres catalanes.
2: Una menció especial mereix el rellotge de flautes procedent de la Selva Negra amb mecanismes semblants als d'una pianola.
1: Aquest rellotge feia sonar melodies com si fos una flauta travessera, amb fins i tot 8 peces diferents.
9: El bon regust que va deixar l'exposició fa pensar que aquesta fira tindrà continuïtat en el futur. Com ha sigut així?
1: Teníeu clar que tindria tanta continuïtat? Us ho pensàveu?
10: Home, mira, les coses, vull dir, si les deixes, s'acaben. Sí. Ara, si tu hi poses el coll i, a més, tens bons col·laboradors sí. i vas de cara, doncs, sí. les coses no s'acaben, sinó sí. que, al contrari, es fan millor.
1: Sí, perquè de vegades és això. De vegades hi ha coses, no sé, que s'han fet a Sant Feliu o així, que no han tingut continuïtat, perquè, esclar, una persona no ha anat estirant del carro. Si hi ha la persona davant que va estirant del carro, tot és...
10: Tens tota la raó. Sempre n'hi ha algun que t'he de tirar del carro.
1: Sí,
10: i els altres empenyen. Per això, si un tira i tens molts col·laboradors que empenyen, la cosa va i va marxant, el carro va marxant. Llavors... I per això hi fa 30 anys que marxem i esperem que encara tindrem uns quants més per poder, i força per poder empènyer, per poder anar fent
1: per anar fent més.
2: Anava a dir que, a part de posar-hi el coll, teniu alguna subvenció?
10: Sí, les subvencions les mirem de tenir, perquè si no, clar, sempre tenim un gasto, i més vull dir aquest any que fem un gasto extra, que la feinada que tenim és per treure els diners de totes les despeses que ens hem posat a sobre. I estem mirant per aquí i per allà, ja estem inventat això d'un col·laborador VIP, perquè vull dir, ens doni una mica més de marge, millor dit, de diners, perquè puguem... perquè puguem arribar doncs, a poder pagar totes les despeses. Si no, tindrem de buscar almoina per aquí i per allà, com diuen els de l'Iglesia, buscar almoina. Doncs potser sí que ho tindrem de fer.
2: Però tenim una coral que vindrà a cantar i no mos cobrem res. Sí, però ja si traieu més calés i cobrem.
3: Sí, sí. Ara, Joaneda, m'has fallat, perquè quan ha dit ell que hi posen el coll, jo sí. penso que també hi heu posat el cor.
10: Sí. Home,
3: perquè això sense...
10: Per descomptat, perquè...
3: Si no, no es cosa, fan aquestes coses.
10: Si una cosa no et va, si no ho sents, doncs llavors també ho deixes. No? En canvi, això que molt bé ho dius tu, Roser, que sí, que hem posat el cor també, perquè el cor ens acompanya molt en tot això.
8: Aquestes peces que deies, que es van exposant allà, sí. algunes d'aquestes peces s'han quedat ja no per la fira, sinó pel museu.
1: Ja, pel museu.
8: A partir d'aquestes peces es va crear un museu que ha anat creixent, que ara és ja molt gran, que té peces de mig món, molt antigues, molt modernes, molt estranyes, bueno, que és molt curiós, però... I l'embrió va ser aquestes quatre peces doncs, una mica diferents o estranyes, que van ser les que van començar
1: a
8: fer el museu del rellotge, que hi ha a Sant Feliu, com sabeu, i que, bueno, el visita gent, l'hauria de visitar més gent, però ja de tant en tant el visita algú.
2: Hi ha la possibilitat de canviar de lloc, perquè es fa petit, allò.
10: Sí, de totes formes tens raó que se'ns ha fet petit, perquè el tenim atiborrat, com això.
2: Sí, sí.
10: Perquè, esclar, aquí tot això, nosaltres en diem museu, però és una exposició... Sí. permanent de col·leccionistes, de coses de col·leccionistes, perquè nosaltres estem donats d'alta com a la Generalitat, com a associació Fira del Rellotge. Però amb aquest paraigua, doncs, llavors nosaltres, els col·leccionistes, doncs tenim aquesta exposició permanent que en diem museu, entens? Però, i vull dir, esclar, com que de peces una i l'altra, doncs cada vegada o ens n'han regalat algun, o n'hem comprat més i tal, doncs se'ns ha fet ja petit. I si en aquí el poble s'hi posa de cara, ho tindrà aquí. Si el poble no se'ns hi posés de cara, dic això clarament, doncs hi ha pobles que ens venen al darrere per si hi volem nosaltres posar el museu i la fira del rellotge de Catalunya, perquè sense voler som els únics que fem aquesta fira temàtica d'això, no en Catalunya sinó en tot l'estat espanyol, temàtica única exclusivament de mesura del temps i rellotges i tot el que respecta amb això mateix.
2: Déu-n'hi-do.
3: Això és molt important, eh? Perquè de fires mitjavals n'hi han a tots els pobles.
1: Has dit que teníeu molts gastos. Què és el que feu aquest any de nou?
10: Aquest any, com que és el centenari del Gaudí, i a més tenim el rellotge de l'Església, aquest de la Sagrera, que està fet d'un deixeble del Gaudí, que és l'arquitecte Isidre Puigboada del Celsia, i veient aquest campanar, que de fora ja és fenomenal, i més tal com està posat, però de dins és un art. I com que és un art gaudinià, aquest senyor arquitecte, que era això, doncs ho va fer l'estil que ell va aprendre del mestre Gaudí, doncs és una obra que no es coneixia, o bé no estava visitada i estava, bueno, que la gent no ho sap que existeixen aquí. I això, vull dir, aprofitant la 30 fira del rellotge, doncs estem acondicionant, que ens costa moltes pessetes, doncs tot això amb unes branes de segur i llavors al terra i posem aquí uns panels, uns marcs a tot el vol, doncs amb els planells de l'arquitecte, amb fotos de com es va construir el campanar, i a més hasta amb alguns de com després que es va derruir l'Església i la vam reconstruir, bueno, tots uns panels aquí al costat, i a més una tele en aquest estrado que allà on arrenca el campanar aquest nou, bueno, aquest nou de l'arquitecte, i en allà doncs farem un pròleg amb un vídeo doncs explicant el que és el campanar i tot. I a més encara per a Mas Inri, doncs aquí el Rateta, que és un fora sèrie, fent dibuixets, doncs hem fet un llibret que explica doncs, en plan molt infantil, doncs perquè el nostre poble té dos campanars i va fer dos campanars.
3: Molt bé, no?
2: Però has dit pessetes, seria barat si fos en pessetes, eh? Perquè aquí el Miquel s'ha posat a riure, són euros.
10: Sí, bueno, jo encara sóc de la vieja època.
3: I es podrà
10: encara penso bastant en pessetes, però sí, pensant en pessetes llavors són milions que val més no parlar-ne.
3: Llavors es podrà visitar el dia de la Fira del Rellotge.
10: No, aquí nosaltres fem l'inauguració el dia abans, amb les autoritats d'aquí, eclesiàstiques, bé segurament l'arquitecte tècnic de la Sagrada Família, aquest noi que treballa d'aquí, aquest obrer de la Sagrada Família que es diu Isi Nuevo, i fem aquí una mica d'inauguració amb uns quants que els convidem a que vinguin, perquè no convidem a tot el poble, perquè a més no s'hi cabria. O sigui que fem aquesta inauguració amb els col·laboradors principals que tenim i llavors doncs, aquestes persones doncs, polítiques o bé socials doncs, que tenim aquí al poble. I això serà doncs, el dissabte, dia 16 a la tarda. I aquí doncs, fem com aquest que diu aquest acte doncs, d'inauguració. I llavors, tota la gent que vulgui doncs, tindrà de trucar uns dies i hores determinats, i llavors dies i hores determinats, igual com es fa avui dia amb totes les coses, que venen grups i tal, i llavors els acompanyarem en el museu de rellotges i part a veure el campanar. Però això, tot això, no ho fem cada dia ni s'obrirà, perquè això seria un batibull, que no pot ser.
1: A hores convingudes.
10: Si dies determinats, llavors tot anirà molt més regulat, i tant per les visites com per nosaltres, doncs llavors es podrà fer tot allò que
3: es vulgui. Ja em pregunto.
8: Aquest espai que ha parlat el Josep, que condicionem, no sé si el coneixeu.
3: Jo no.
8: Si heu estat...
1: Si heu estat
8: al campanar, o si heu pujat, aquest campanar, que és molt esbelt i molt maco per fora, per dins és únic.
1: Sí, sí.
8: És únic l'arquitectura d'aquest campanar. Per dins no n'hi ha cap enlloc.
1: Però, esclar, jo ara no l'he vist.
8: És tot fet de maó, amb volta, acabar-lo deixant totes les escales. Vull dir, és molt maco. I llavors, a baix, hi ha aquest, aquest, aquest lloc que diu, que no és gaire gran, que, sí, que allò, però que és una mica l'antesala de pujada al campanar, no? I llavors que, això estava fet una porqueria. Estava les parets que queien, el terra fet una porqueria i tal. Bueno, ho hem arrejolat, ho hem pintat, ho hem arreglat. I s'hi posa tot això que diu.
11: I qui seran aquests
8: puestos? Fotografies des de dins i des de fora, i això. Cadires, una tele, que ja molt va passant normalment, sí, el que d'allò, amb la qual la persona que tingui ganes de pujar al campanar, llavors hi hem posat una barana, fet un tros de barana, perquè no hi era, que nova, perquè doncs, per persones una mica més grans, potser, o per canalla...
10: Per més seguretat.
3: Seguretat.
8: Vol dir que s'ha de convertir en una cosa interessant, en una cosa de dir, home, val la pena anar a veure, anar-ho a veure per lo de baix i per lo de dalt. Perquè és molt maco.
10: Home, ja que Gaudí avui dia està... Bueno, ja per fer el sant i tot, doncs nosaltres tenim un poble que, a més, tenim l'estandard únic que va fer el Gaudí, que es conserva, i llavors doncs ara tindrem aquest altre producte, com aquest que diu, aquest campanar, que vull dir que llavors ja són dues coses gaudinianes, o sigui que ens acostem molt, ja, molt a el que és... El que és avui dia fora sèrie, doncs tot el que és de Gaudí. Gaudí doncs ven, no solament ven, sinó que és art, i vull dir això, l'art, escolta, avui dia es cotitza i val la pena conèixer-ho i veure-ho.
2: Si es podrà Gaudí, però, més.
3: L'arquitecte del campanar és el mateix deixeble de Gaudí que va fer l'edifici de la confecció de la fàbrica?
8: Aquesta?
3: No, la que hi ha davant de casa meva, no sé com es
11: diu
3: aquella.
11: No,
10: la fàbrica, la fàbrica Rocumbert, aquest és anterior, això és de primers del segle passat.
8: No, però no diu la Rocumbert, oi?
3: Sí. La que està al costat del casal. Sí, perquè jo me'n recordo quan era petita que venien molts japonesos a fer fotos.
11: Els arcs,
3: perquè deien
11: aquests, les finestres.
3: Que també era...
10: No, tens tota la raó. Es veu que sí, sembla ser que pot ser, perquè el Gaudí... Hi va haver una pesta a Barcelona primers del segle passat i llavors era amic dels de Can Ullà i va passar una temporada a Can Ullà. I diuen que sí, que el Gaudí, doncs, que llavors, no sé qui era llavors, que volia fer aquesta fàbrica, perquè aquesta fàbrica és de Can Ullà. Doncs sembla ser que ell, estant allà, es va recomanar de fer la fàbrica amb uns grans finestrals, perquè com que volien posar telers i era fils i tot era coses doncs que es tenia de tenir molt bona vista, doncs va suggerir, sembla ser que va suggerir que es fes aquesta fàbrica estil doncs, que es feia llavors a Amèrica, en aquella època, amb d'obra vista i amb grans campanals.
8: Més que per la vista, per la llum. Més que per la vista,
3: per la llum. Obra vista, obra vista.
8: Per tenir una gran... Ah, sí, obra vista.
11: Clar, jo em pregunto, la gent que fins ara ha anat visitant el museu i que sol venir al museu pels autocars o per les coses, el campanar ho tindran una mica difícil per pujar. Perquè, clar, són gent... una mica gran.
12: Gent gran, no acabo de més.
8: Jove també, Hi ha molta gent jove també.
10: Sí. Escolta, per això aquí d'aquest estrado hem posat aquesta tele, perquè llavors el que només pugui pujar unes quants esgrons, doncs que des d'aquí que vegi és com si ho hagués vist.
11: Clar, però aquest estrado, quants esgrons hi ha per arribar?
10: Amb aquest vídeo, doncs, veurà el que és el campanar...
11: Per arribar a l'estrado, quants esgrons hi ha?
8: Sí. Quants que
11: hi ha? Esgraons hi ha per arribar a l'estrado?
10: No, hi ha poder 12 o 15.
8: 10 o 12, sí. Però el que passa és que, no sé si no hi heu estat, és molt estret. És
11: sí, he estat. Per això, però com que feu aquí, tants arreglos, he pensat que no s'hagués arreglat alguna altra cosa.
8: No, això no. Des de Pla de la Iglesia fins a dalt hi ha 10 o 12 escalons i són molt estrets, molt amb curva.
11: Nosaltres estàvem amb Càritas allà i a dalt a la sala hi teníem roba. Que teníem roba encara.
10: Mira, jo penso que si realment hi ha molta audiència o molta gent que vulgui venir, doncs com que en el mig hi ha un lloc que és buit, allà posaríem un elevador i seria solucionat.
3: Amb una pròxima
10: etapa...
11: Posem l'elevador.
10: Mirarem de buscar més col·laboradors i tal, i buscar diners per poder-ho fer.
8: Al mig té un forat que dona baix de tot, a l'església, que està tapada amb un vidre.
2: Quants d'aquí no ho han vist mai?
3: Jo tampoc. Jo vull saber quan es pot anar a visitar.
10: Sí, d'aquí Sant Feliu jo crec que ni un 2% de gent no ha pujat al campanar.
8: Però ara, el parlar d'això, l'ensenyar-ho, el demostrar una mica, i si algú hi va de Sant Feliu i ho veu i tal, doncs un del boca a boca farà que poder hi vagin, perquè fins ara no valia la pena. Per això, per aquesta estança.
3: Home,
8: per pujar
3: que...
8: el campanar és una altra història, però per aquesta estança no.
3: Jo penso, bueno, això que heu dit avui, a mi m'he quedat de pedra saber que és important per l'arquitectura, és que no ho sabia, i em fa vergonya que viatjo per tot el món i que et podria explicar 10.000 coses de 10.000 campanars que he pujat a no sé quants campanars de tot el món, i que el de Sant Feliu, que és una joia... no l'hagi, ni ho sabia,
8: ho
3: em fa vergonya.
8: Dintre,
3: és a dir, que a la que pugui, jo sóc de les primeres de venir a pujar al campanar.
2: Anirem plegats, Joaneda?
3: Clar que sí.
11: Ai, anem tots dos. Ui, Joaneda, quedaràs a la sala de baix.
2: No, ja t'ho dic jo.
8: El problema principal és que per celebrar l'any Gaudí, per celebrar els 30 anys de la fira i tal, ens hem embarcat i ens ha costat molts diners, això.
3: Això no és diners. Això no és barat.
8: La feina és a trobar la possibilitat de finançar-ho, no? I ara estem amb això perquè
10: puja. I per això hem fet una col·laboració de persones VIP perquè ens donin uns 300 euros com a mínim o més, i que d'aquesta manera puguem sumar més. De totes maneres, dic que el que vulgui fer una aportació de 100 o 50, doncs també l'acceptarem, perquè de mica en mica s'omple la pica. El que passa que això sí, aquí els que donen una certa quantitat, potser llavors, i per això, vull dir, ens agradaria que fossin moltes famílies d'aquí de Sant Feliu, perquè aquestes les posaríem amb una placa i perquè per l'eternitat estigués allà posat i dir família tal, col·laboradors, família tal, forano de tal, forano de tal.
8: Empreses o particulars.
10: O sigui que això des d'aquí ho publico, perquè vull dir tots els que vulguin, doncs encara hi són a temps, perquè quan ho tanquem, llavors amb aquesta placa la farem i s'haurà acabat els col·laboradors.
3: Vale, i el que ho vulgui fer, on ha d'anar? Què s'ha de fer? Expliqueu-ho bé. El que vulgui donar alguna cosa per el campanar, on ha d'anar, on s'ha de dirigir?
10: Doncs mira, que ens truqui a nosaltres, o bé que vagin a la caixa, i que ens truqui a nosaltres.

0: 5 euros, i 5 euros i 2,50 serà pel museu i 2,50 doncs pel campanar.
1: Crec que ho feu molt barat.
2: Sí, hem parlat del que feia el dia abans.
1: El Pau m'ha mirat malament. No, perquè, a veure, 5 euros és poc. És a dir, penso que aquestes coses s'han de valorar. És a dir, a vegades hi ha gent que diu, oi, com han pujat l'entrada a Santa Sofia. Sí. Bueno, però jo té un manteniment.
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent que hi treballa, vosaltres hi dediqueu hores, doncs... Pues, ara podem, algú em renyarà quan surti d'aquí, no? Els que ens escolten diran, escolta, tu, maca, sí. Però jo penso que...
3: Home, a l'època no ho porta, però de vegades es valora molt més.
1: Si val més diners. Clar, clar. Hosti,
3: 10, sí, 10 però... euros, home, doncs aquí clar, deu haver-hi
1: una cosa. És que jo entenc que la inversió que ja heu fet és molt important.
2: Ja,
1: no?
2: Ja he estat a l'entrada i t'asseguro jo que, Roser, els 2 euros ja els hi costa.
1: Clar,
2: i dius,
1: clar.
2: Per manteniment del museu. Perquè s'ha de mantenir un museu. Sí. No, la gent no veuen la feinada que hi ha.
1: Jo ho trobo poc.
0: No veuen. Som molt modestos i per això que d'entrada pensàvem això. Poder ser més endavant, si veiem que la cosa funciona,
2: llavors
0: que és el que desitgem, doncs potser llavors, no sé, donarem llavors potser un vídeo quan amb això i pujarem l'entrada, etc. Vull dir, o bé un record, m'entens, alguna cosa o altra, i llavors doncs
2: bueno, potser... Parlàvem del que fareu el dia abans. Eh? I el dia de la fira, què feu el diumenge?
0: El dia de la fira, doncs, bueno, aquest any, per celebrar també això, a part de la fira, a la tarda fem una subhasta.
2: Mm-hmm.
0: Que feia anys que
2: ja
0: no
2: havia
0: feia,
2: fet, la subhasta.
0: Feia anys que no fèiem això i fem una subhasta, doncs, mira, per acabar de fer, sí. No sé, el dia una mica més complet.
2: Sí, més complet.
4: Què és el que subhasta?
2: És complet.
0: La subhasta de rellotges i coses del temps.
2: Ja s'havia fet, la subhasta de rellotges.
0: Tot referit a coses del temps i de la mesura del temps.
2: Sí. O sigui que al dematí hi ha la fira a la plaça amb carpes, no? Sí. Que hi haurà tots els brocanters que es poden comprar i vendre rellotges.
0: Sí. I llavors al final del dia doncs, hi ha una recepció a l'Ajuntament que hi ha la filla de l'arquitecte,
2: uh-huh.
0: Que ens ha dit que vindria, que té 80 i pico d'anys, uh-huh. I bueno, l'Ajuntament farà una recepció doncs, amb aquesta senyora. Però, i farà firmar
2: el llibre.
0: I a més, amb una persona, que no la direm perquè és sorpresa, una persona li fem una distinció especial perquè col·labora amb nosaltres i amb el poble d'una forma tan desinteressada i ferma que vull dir que és allò de que chapeau, saps? Chapeau. I que això, doncs, li fem una distinció especial que la volà ell i la volà llavors tots els
2: amics
0: del poble.
2: No cal que em diguis qui és.
0: Però que no diem qui és.
2: No cal que ho diguis. Ja... Almenys ja està, ja m'ho penso. Bueno, això és el migdia que feu la recepció, no?
0: Sí.
2: I canta la coral?
0: Sí, la coral, la llum, doncs la també, llum. Com que ara hi ha unes quantes cançons del rellotge, doncs mm-hmm. també ens acabarà de manir amb el cant d'això, el senyor
2: Joaneda. El Joaneda, que és el que canta.
4: I vos també.
0: El que porta la veu cantant, doncs ens pot dir alguna cosa.
4: Molt bé.
2: Bé, i a la tarda, la subhasta, quina hora és?
0: La subhasta a les 5 o 6 de la tarda.
1: A les 5 de la tarda.
2: Llavors, si algú té un rellotge i el vol portar perquè per la subhasta ho
0: no,
2: pot fer-ho?
0: No, ja no. Ja no.
2: Ja no. Això sí, caram, això no.
0: Per la pròxima.
2: No ens hem enterat d'això.
3: És que els que van a la subhasta i sí. Els interessa alguna cosa de la subhasta,
2: sí.
3: Ja ho han vist abans, també.
2: Sí, per això.
3: Les peces estan exposades. Clar, però, i es poden veure abans, per saber, home, allò em pot interessar. Clar. Jo espero quan
2: surti. La subhasta ha sigut amb gent, amb un grup, diríem...
3: No, tothom qui vulgui.
2: Bueno, però com s'ha dit, això...
3: Com s'ha dit el què?
2: La gent no sabia que podien portar el rellotge per la subhasta?
0: No, això no.
3: En principi no es pot dir. Ja hi ha tota una sèrie.
2: Els que ja estan a la subhasta són d'un grup...
0: Perquè això ens ho arregla un que ja té subhastes a Barcelona, que és un fil del Xerrier, que el Xerrier ens ha col·laborat sempre amb nosaltres. Sí. Doncs el seu fill ja té una sala de subhastes i aquest ens ho ha amanit, perquè avui dia és molt complicat, ja ha muntat tot
2: clar.
0: Això, m'entens?
2: Ja
0: i com que és molt complicat, ho hem deixat a la seva mà.
2: Sí.
0: I bé. Llavors, doncs, si algú ha tingut algun rellotge i ens ho ha portat, ho hem deixat allà, que hi serà, li posarà o no li posarà, depèn de com ho vegi ell.
2: Clar, perquè
0: ara, si nosaltres veiem que això de la subhasta pot ser bona o que vagi bé, potser l'any que ve
2: llavors
0: doncs
2: torna
0: a fer
2: o no.
0: I llavors sí que diríem, doncs mira, tothom el que té rellotges, doncs que vingui que els hi valorem
2: sí,
0: o bé posarem
2: sí.
0: Un preu per si ho vol subhastar.
2: Sí. Bueno, molt bé. No? Estem molt ben enterats dels rellotges.
5: Aquest és si algú

0: fer una donació d'un rellotge...
1: Com?
0: Si algú vol fer una donació d'un rellotge...
1: Si vol fer una donació de rellotge, ja ho pot fer, perquè en el museu en tenim 10 o 12 de donacions. I alguns de caixa... I aquest senyor d'aquí, que també en va fer un, aquest de petit, però sí. a més aviat ens venen els de caixes, moltes, perquè sí, jo crec que els que ho hereden
2: sí,
1: són caixes altes que no saben què fer-ne i llavors en diuen a veure si ho volem. Perquè si ho porten amb un antiquari no li donen quasi res.
2: Bé, doncs ara que estem tots aquí, podem fer algunes preguntes a la nostra convidada, Melana Belén, que és una noia que ha volgut saber com muntàvem els programes. Bueno, i diu, com deixeu venir a veure-ho.
3: És l'Anna Belén, bueno. Ja pot cantar.
2: Eh? Sí.
3: Ai, no, és una altra Anna Belén.
2: Ella li entusiasma el programa de les vivències musicals, també, no? I amb les vivències també, no?
4: Sí, bona tarda a tothom. M'agraden els dos programes, el de vivències, però vivències musicals m'agrada moltíssim.
2: Sí, és que vivències musicals fem un repertori que no se sent normalment, no? Si no és amb una cosa d'aquestes, no saps ni per què, ni quan t'ho dic jo. A mi personalment m'agradaven les òperes o m'agradaven músiques d'aquestes, però no sabia d'on venien. I d'ençà que fem vivències musicals t'expliquen tota la història de lo que és... les cançons, i llavors el Josep Maria s'hi arranca per Soleares, que dic jo, i ens hi ajuda a cantar.
0: I després fem coses també molt concretes, com per exemple el jazz, o música per de pel·lícules.
2: Sí.
0: Vull dir, no és sempre
3: òperes. És molt variat.
0: Molt variat.
4: Sí, és un programa que s'aprèn moltíssim,
2: sí.
4: A mi m'agrada molt. L'altre dia el meu pare li deia, escolta, vam fer un del Festival de San Remo amb tot de cançons italianes.
2: Sí.
4: I després van relacionar diferents festivals també després, el de Benidorm i diversos. Doncs el meu pare va cantar totes les cançons italianes.
2: Veus?
4: Se les sabia totes, jo no. Jo
2: sabia totes.
3: Devia cantar el Volare. Volare!
4: Totes, les va cantar totes.
3: Molt bé.
4: De Bobby Solo, les va cantar totes. Sí.
1: Marino Marini,
3: del
1: Renato
3: Carosone,
1: etc.
3: Questa piccolissima serenata. Sí, sí.
4: I el que em va agradar moltíssim, si em permeteu que ho expliqui i això, l'Àngels Falqués em va recomanar la de Mano a Mano con Jorge Negrete i Carlos Gardel.
2: A mi t'agrada molt Carlos Gardel, Carlos Gardel, eh? Tu ets una apassionada del Carlos Gardel.
4: Tangos. Aquesta alternança de ranchera tango, ranchero tango em va emocionar moltíssim.
3: Molt bé.
1: Vols que et digui alguna cosa del Carlos Gardel? Jo a la Bisbal vaig conèixer un que es va sobreviure en l'accident d'aviació. Tenia la cara tota deformada i tal, que va sobreviure, era del conjunt del Carlos Gardel.
2: Ah, veus?
1: Fa molts anys,
2: eh? Veus quines casualitats. Doncs bé, estem molt contents, almenys, que hi hagi algú que ens vingui a donar...
0: explicacions.
2: Ànims per als programes que fem, no?
3: M'ha fet il·lusió que li agradi tant el programa.
2: Clar
4: molt,
2: que sí.
4: Perquè, a més, és molt senzill, però està molt bé, és molt complet.
2: Sí.
4: És molt variant, perquè a vegades heu fet temàtiques d'aigua, també.
2: Sí.
4: De jazz i això de pop, no? Heu fet vàries, no?
3: I hi ha alguna sarsuela...
4: També.
3: La Rosita i el servidor sempre ens estimem.
2: Sí, sempre fem escènes d'amor, no? Però avui no aniria bé fer això, no, perquè tens el Roser a la vora i jo ja he quedat desbancada.
3: No, home, no.
2: Ja està. Avui hauries de fer aquest tros amb la Roser.
3: Ja.
5: Jo amb tema cants no puc fer res.
3: Molt bé.
2: Bé, doncs podem recordar tot el que farem a la Fira del Rellotge, no? El dematí, començar els brocanters des de quina hora hi són? Des de les 7 del dematí?
1: Sí. Molt d'hora venen els brocanters. Sí.
2: Molt d'hora ja. Sí,
1: I segons... i encara venen abans els que munten les carpes.
2: Sí.
1: Els 6 del dematí venen els
2: de segons veus, carpes. Segons veus, diuen que han retreçat les obres de la plaça perquè poguéssiu fer la Fira del Rellotge.
1: Home, nosaltres els hi hem demanat.
2: Vosaltres ho heu demanat.
1: Els hi hem demanat.
6: Però hem tingut parlant tal qual el culet així fins a l'últim dia.
2: Sí.
6: Perquè no se sabia si les obres començarien abans o després. Sí. L'última setmana, la passada,
2: sí.
6: Perquè nosaltres teníem les carpes encarregades i valen molts diners, també, vam saber que les obres començarien després. No sé si el dilluns després o unes setmanes. Però fins fa 8 o 10 dies no se sabia. al final s'ha concretat i ens hem relaxat una mica.
5: Quin patir, no? Eh? Això us ha fet patir, imagina't. Home, clar, tens sembla, la gent que et ve de fora. Sembla,
6: clar,
5: no saps
6: clar,
5: on...
6: Perquè, de totes formes, jo, que havia fet molta obra pública per ajuntaments, doncs ja ho veia venir, que no, perquè fa 10 dies encara, com aquell que diu, no estava clar qui s'ho quedava, quina empresa s'ho quedava. Sí que més o menys se sabia, però no era concretat.
5: Ara ja tenim empresa?
6: Sí. Clar. Ara ja hi ha una empresa i ja hi ha un plaç. El que passa és que també s'entén una mica perquè l'Ajuntament té un plaç molt just amb aquesta obra. Mm. Té un plaç just i vol que estigui acabada abans de la Festa Major. Clar, jo li vaig dir a l'alcalde, li vaig dir, home, tu això... pots retrasar-la, si vols, una setmana. Però em va dir, clar, però si la retrasa una setmana, el constructor, si no acaba per la Festa Major, em dirà, oh, tu me la vas retrasar. Per tant, no ho podem fer-ho, perquè és una cosa molt tancada i ha de ser per la Festa Major. Bé, al final s'ha pogut aclarir. Sembla que han de començar la setmana sobre la fira.
2: Bé, de moment podeu fer la fira.
6: Ah, això mateix. I podem posar les carpes que
5: havíem llogat. Recordarem l'última fira dels 30 anys amb la sorra a la plaça.
2: Del 100?
5: I amb l'antiga plaça.
2: Del 100, no? 25.
5: Dels 30 anys, 30 anys.
6: Sí, sí.
5: 30 anys de fira.
1: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
6: 100 anys de plaça, 30 anys de fira.
5: Jo, això de la plaça, ho he de dir, ho sento, però em fa tanta pena que la canviïn. Em sembla com si em robessin una part de la meva vida, de la meva infància. Sí que hem de mirar endavant i hem de canviar, però això, mira,
0: per això
5: fa,
0: es va fer una consulta popular. Es va fer una consulta popular.
5: Sí, però el deixar-la tal qual no hi era.
0: No, evidentment.
5: I jo tampoc puc votar, perquè no estic empadronat.
1: Jo recordo encara quan l'embalat es feia a la plaça.
2: Sí, jo també ho recordo. Això és el que em dol, que me'n recordo quan es feia a la plaça.
6: I si no els cavallitos de quan eren petits, i si no el no sé què, que suposo que serà igual.
3: Les curses dels burros que donaven la volta.
6: Però la dansa de Sant Antoni, vull dir, tota una pila de coses que han sigut la vida.
1: I a l'estiu es havia jugat a bàsquet a la plaça.
3: Jo també hi havia jugat a bàsquet.
2: Ara hi juguen a voleibol.
1: Els del poble van tots estiuejants.
5: Però ara quedarà amb sorra o no quedarà amb sorra?
2: Juguen a futbol, amb sorra però compacta.
5: Ah, bueno, d'aquella que és com una...
2: Sí, sembla que sorra compacta, bueno, no ho sé, ben bé.
5: Bueno,
2: ja ho anirem veient. Ja anirem veient, ens hi hem d'acostumar.
3: Anem fent fines. Quin remei?
2: Ens hi hem d'acostumar, no? Vull dir, els canvis sempre...
5: Ara ja podem...
3: Hi ha un altre en el camí.
5: No sé,
2: me l'estan liant.
7: Què ha passat ara?
5: Es nota que no hi ha l'Àngel, ha passat un àngel.
2: No, però me l'esteu liant vosaltres, no sé. Maria, què m'estaves dient?
0: T'estava sentint.
3: A mi m'ha agradat molt que el jovent com l'Anna Belén, que la tenim aquí, ens escolti. Quantes amistats tens tu que escoltin joves? Perquè jo em semblava que només era gent gran que ens escoltava.
4: Pues no ho sé, no.
3: No ho saps?
4: No ho sé.
3: Doncs has de fer propaganda, ara. Si t'agrada tant, has de fer propaganda.
6: Maria, un fan així serveix per molts, perquè aquest entusiasme i aquestes ganes i aquesta manera d'expressar-ho...
2: Ja serveix per molts.
6: Serveix per molts.
3: Ha sigut molt maco.
4: No, jo insisteixo que és un programa molt senzill, molt ben explicat, molt facilet d'entendre i molt cultural. Sobretot molt cultural.
3: Mare de Déu, hauríem de fer una miqueta d'aplauso.
4: Gràcies. M'agrada molt i per molts anys que es pugui fer aquest programa, perquè és una meravella.
2: Gràcies, Anna. Molt contents d'haver tingut aquí i que consti que no li hem pagat res perquè digui això, eh?
4: No, no, no. És una sorpresa, això.
5: Moltes gràcies.
2: És admiradora de debò. Pau, quant tenim?
7: 7 minuts encara.
2: Amb tantes mans, no sé el que...
3: 7
2: vol dir.
7: 7 minuts.
2: Bé, doncs podríem parlar, ja que hi ha el Miquel aquí, sap tant de bestiar, diríem, i tot això. Ja, què ha passat amb el barco? Hi havia un bestiar que ho hagi encomanat, això?
6: De coses del bestiar, de coses són els virus. Jo,
2: bueno, però aquest, virus... No. Però virus hi poden haver algun, no?
6: Sí, clar, n'hi ha de virus, home, i tant, sí, n'hi ha. Per exemple, amb el coronavirus, amb la pandèmia, doncs els criadors de vedells ja coneixien el que era un coronavirus o un rotavirus, que eren els que es van fer famosos perquè eren els que mataven els vedells en el seu moment, fins que es va trobar una vacuna, no? Llavors aquest van passar als humans i es van contagiar.
2: Bueno, el que sembla que deien d'aquí que també havia sigut un ratolí i havia passat als humans.
6: No, això és molt difícil de saber. És a dir, aquests virus muten. Normalment van canviant, s'adapten a el que sigui i van canviant. I llavors arriba un moment que hi ha una persona que, per el que sigui, té una peça al seu cos delicada, que allà aquest virus s'hi pot arrelar. I si s'hi arrela, jo no hi entenc d'això, però he entès per lo que havia vist, el que s'hi havia viscut era els corona i el rota, com sí, mataven els vedells, com no hi havia manera, es morien. Vull dir, no. Quan agafaven aquests virus no hi havia manera de salvar-los. Clar, això d'ara, jo no en tinc ni idea. Jo
3: el no que no s'entén és que si aquest vaixell és dels Països Baixos, perquè no l'enviaven directament cap a casa seva.
5: Que ets de Canàries, tu. Que ets de Canàries, tu.
3: No, però soc de Balears. També soc d'ell.
5: Ah, val.
6: Podríem haver anat a Balears, saps? Podríem haver anat a Balears.
3: Per això et dic que no ho entenc. Perquè els han deixat amb un permès. Si el Sánchez va dir no a la guerra, perquè també devia de dir no, que aquest vaixell no pot anar aquí. Si és de Països Baixos, cap avall.
6: Però hi ha unes obligacions, amb unes aigues determinades hi ha unes obligacions d'anar al més a l'hora. Europa ho ha dit, l'OMS ho ha dit, vull dir, això és difícil de... En principi no era clar que s'atraqués aquí.
3: Ja.
6: No era clar. Però al final, doncs, hi ha hagut, com aquell que diu...
3: Una estufallon que hi haurà si passa alguna cosa a Canàries.
6: A veure, hi ha 8 catalans o 6 catalans o no sé quants en aquest vaixell.
3: Sí.
6: Què diu? Que d'aquí 8 dies no en surt un que ha tornat, s'ha repatriat, està a Barcelona i que resulta que se n'agrava. Si no està... Costa molt, es veu, de contagiar amb humans. Molt.
5: Això és el que diuen. Costa molt, però s'ha contagiat.
6: Exactament.
5: Una altra cosa que a mi em preocupa, que diu... de moment serà mort 8, no és per alarmar, però l'altre va començar també més o menys així. Van dir, atracaran al port, no sé de quina illa de Canàries. Bueno, al moment ja no atraca, ja hi envien un barco.
6: Sí.
5: És a dir, que sembla que com que de mica en mica la cosa va agafant... importància, no era res, però no, ara ja n'hi ha una, no sé on, ara ja n'hi ha una altra. Recordeu que va començar també així la història.
0: Era un tipus de vaixell que la gent pujava i baixava, o sigui, no
5: és
0: era...
5: És un barco que fa un recorregut molt llarg d'exploració, que en diuen,
0: la gent va pujant
5: i va baixant, per això. I ara van sortint tots els casos, perquè si tu has estat en aquell barco i t'havies baixat a no sé on, deus estar ben cagadet, i cap a l'hospital, i ja et diuen si ets asimptomàtic o totes aquestes coses. Per això que jo dic, ostres, això va començar com... No, se n'han mort 8, però bueno, no passa res, això és molt poc important i tal. Clar que 8 persones no és poc, no? Però va recordar, saps, com va començar la pandèmia? No, n'hi ha un que ha vingut de Xina, un altre que ha vingut... Ara n'hi ha un al clínic, ara n'hi ha un allà... I, no
3: I a Alacant n'hi havia un altre que també...
5: Com no, es dirà no complicat, no?
6: El que passa és que era fàcilment contagiable i fàcilment contra la malaltia, el coronavirus, la pandèmia.
5: La pandèmia,
6: és
5: sí.
6: Dir, a Itàlia va explotar...
5: Va ser tot.
6: Per exemple, em sembla que era el València, van a jugar a Itàlia i es van contaminar tots, València va engegar amb... Vull dir, era fàcil... Per què? Doncs perquè amb respiració, amb l'aire, et contagiaves, es contagiaven, no? Això sembla que va per un altre camí, sembla, però, clar, jo no puc pas parlar de res perquè vas escoltant l'un i l'altre i costa molt treure l'aigua clara.
5: Sí, sí, no.
2: Que un virus d'un animal perquè es podia encomanar amb una persona, jo... Per això t'he preguntat per què tu havies tractat...
6: Sí, clar, de virus n'hi havia molts. No, home, hi ha això mateix que està passant a...
1: El porc senglar.
6: A Collserola.
5: Sí.
6: La zona de Collserola amb el porc senglar, doncs això era un problema. La pesta porcina africana ha sigut un tema que ha fet molts estragos aquí. Però clar, en el moment en què ha passat en els animals que estan sueltos...
2: Clar, però...
6: És una malaltia molt contagiosa i imagina't...
2: Però amb aquesta pesta representa que són ells els animals els que s'encomanen. Sí. I la persona, si no menja, no li passa res.
6: I si menja, tampoc. No li passa res. L'únic que pot fer és transmetre-ho. Menjant-ne o sense menjar, o tocant els aliments que ho tenen o no ho tenen, tal, i tocant a un porc o d'una altra manera. Però el que és contagiar-te tu de la pesta porcina africana, no, perquè no hi ha cap víctima de la pesta porcina africana.
3: Hi ha alguna empresa que amb el porc senglar en faci ús per menjar?
6: hi havia sigut, clar, però això es va prohibir totalment.
3: Sí. Però és que és un porc, és un porc, i jo n'he menjat de senglar, sí, i és boníssim, ben cuinat.
2: Hi ha restaurants que el fan.
3: Doncs hi hauria molta gent que, per portar carn de porc senglar ben feta, per hospitals, per tot arreu. Vull dir, una volta analitzat, quin problema hi hauria?
6: No ho sé, cap. No ho sé.
3: Per això,
6: no ho sé. Però l'únic que s'analitzava era la... Era la, com es diu?
2: Triquinosis.
6: La triquinosis.
3: Yeah.
6: Triquina sí que afecta les persones. Això es posa a la sang de les persones i llavors sí que afecta. Yeah. I per tant, els únics porcs que s'analitzaven d'aquest tipus era la triquinosis, però per la pesta no. Per la pesta, bueno, no. Ara està tot ja molt prohibit, sí, després està incentivat de matar-ne, després està prohibit de matar-ne i bueno, anem fent...
2: Bueno, això és un tema per un altre dia.
5: No, espero que no en parlem més d'aquesta pandèmia.
2: En parlem per un altre dia, Roser, de tot això.
5: Espero que no en parlem més ja.
1: Ara hi ha tants controls en una alimentació que fins que ens arriba a nosaltres...
3: No, si avui hi havia una notícia a la tele de vista, un pagès que posava uns cartells molt macos que no molestaven a ningú per vendre la seva fruita i li han posat una multa de 10.000 euros.
5: Pobret. Sí,
3: 10.000
6: euros. Encara hi han tornat, encara hi han tornat i n'hi han posat una altra. I el conseller d'Agricultura, sí, ha sortit el conseller d'Agricultura a dir, que ja ho arreglaran, que no pot ser que un home que digui jo tinc pomes que no estan sulfatades i que són naturals, proveu-les, o tinc...
3: Jo també...
6: Van allà.
2: Se'ns ha acabat el temps i el Pau ens ho tallarà,
3: Això serà un tema per un altre dia.
2: Continuarem a Tortuli un altre dia, que se'ns ha acabat el temps. Va?
3: Bona nit a tothom.
2: Bona nit a tothom, bon divendres, i escoltem-nos a diumenge en el programa musical.
5: I que vagi molt bé la fira.
2: D'acord? Va, el dia de la fira no plogui.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit?

0: Aquest és el programa número, el programa 196 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 18 de març de 2025 i ara a les 8 del vespre fem el 13è programa d'aquesta 11a temporada. Segons el costumari català de Joan Amades, el segon diumenge de Quaresma era conegut com el diumenge dels perdons, ja que en diversos santuaris i ermites es feien trobades i cerimònies per obtenir el perdó dels pecats comesos durant el carnaval. Aquests esdeveniments eren freqüentats per habitants de diferents pobles i després de la funció religiosa, els fidels s'apedreguessin furiosament els uns als altres, per efecte de les rivalitats del campanar, tan freqüents entre pobles veïns. Eren diversos els aplecs de perdons que acabaven a pedrades. A Barcelona, l'Església del Bon Succés organitzava la processó de les cinc llagues, que passava pels carrers més importants del Raval. Antigament, aquesta processó representava el sacrifici d'Abraham com a símbol d'ensenyament per al poble, amb l'objectiu d'induir-lo al sacrifici i purificar la seva culpa heretada d'Adam. Avui també Sant Feliu de Barcelona fou mestre i preceptor de Santa Eulàlia i qui va iniciar-la en el cristianisme. Va presenciar el martiri i sacrifici de la seva protegida i moments abans d'ell expirar li dirigí unes paraules d'encoratjament i de condol que la màrtir contestà amb un somriure i d'ací ve que es diu que Santa Eulàlia morí amb un somriure als llavis. Consumat el sacrifici, Sant Feliu recollí el cos de la santa i curà del seu enterrament en un punt ben amagat perquè la seva sepultura no fos profanada. Segons la tradició, va escriure la història de Santa Eulàlia i per ell se saben detalls i circumstàncies del seu martiri. Com veieu, cada programa seguim endinsant-nos en fets escrits i tradicions reflectides en aquest costumari de Joan Amades. Mai està de més saber d'on venim. Com cada dimarts, ens trobem aquí a una codinenca a partir de les 8 del vespre i saludem, com sempre, les persones que fan possible que tot això pugui arribar a vosaltres. Marina, què tal?
1: Molt bona nit. Bé, bon vespre.
0: Bon vespre a tots. Tot bé?
1: Sí, prou.
0: Ja, estem acabant l'hivern ja, encara que està donant els últims cops.
1: Bueno, jo encara tinc molt fred.
0: Jo també, avui feia molt de fred. Jo he anat a buscar però el meu net i feia molt de fred. Però bueno, ja sembla que la cosa va canviant.
1: Sí.
0: Anna, què tal?
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit.
2: Mira, jo com la Marina, he passat un fred. Porto dos o tres dies passant un fred. A veure si hi ha... Sí.
0: Ja vindrà la caloreta. Ja,
2: bueno,
0: ja
2: que vingui. No, l'estiu de la molta calor tampoc, eh?
0: Però més, d'aquí poc ja canviem l'hora, amb la qual ja es farà...
2: Ah, és veritat, aquest cap de setmana.
0: No, l'altre.
2: Ah, l'altre?
0: El dia... La nit del 29 al 30. Exactament. Bueno. Canviarem l'hora. I el Pau, què tal, Pau?
3: Hola, bona
0: com
3: nit.
0: Estem?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, jo més calor, eh? Ara venia sense abric i tot.
0: Ara venia sense abric i tot. Es veu que ja canvia la temperatura. Es veu que quan canvi ja serà radical i ja els ocellets ja estan esperant.
1: Es fa gran.
2: Bueno, però també es fa gran i deu ser això.
0: Bueno, i de tant en tant em veig alguna màniga curta i dic, no sé si és jove o és tonto. Vull dir que no ho sé, perquè fred és fred. I també saludem a la Gemma, que com sempre ens aportarà la seva secció al final del programa. Com diem, tots junts construirem el programa i farem-lo arribar-lo a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el pugueu gaudir. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui? Pues com sempre, aquesta secció, el Pau busca a veure què va passar avui, o ahir, o demà, o aquesta setmana. Avui, ara ho sabrem. A veure, què ens explica el Pau?
3: O fa 2.000 anys.
0: O fa 2.000 anys. Bueno, però fa 2.000 anys avui,
3: bueno,
0: que també és curiós.
3: Bueno.
0: Que pot ser, eh?
3: Avui és una secció rara, eh?
0: Bueno.
3: Aviso. Bueno, com els últims programes portava moltes coses de celebracions, de veure doncs, d'on venen i tot es tenia com el mateix inici, que és l'època dels romans. Vaig dir, bueno, vaig investigar una mica a veure com era el seu dia a dia, a veure si hi havia tantes diferències o si hi ha més similituds a les que ens imaginem. I em porto unes quantes per veure com era el seu dia a dia d'aquests romans. Ja dic que moltes vegades, tant el Nadal com el Carnaval, són idees seves. Per tant, anem a veure una mica...
0: Si van néixer allà, vam.
3: Exacte.
0: Aquestes idees van néixer allà.
3: A veure com era el seu dia a dia. I bé, el primer aspecte que porto és el mercat immobiliari. Avui en dia és la principal causa que ens preocupa, els catalans.
0: Sí, quan fan una enquesta és la primera causa ara mateix.
3: Exacte. I al contrari d'allò que ens podem imaginar que és una cosa actual, doncs no. L'especulació i el lloguer d'habitatges ja eren pràctiques comunes durant l'època de la República Romana. En aquell moment es va passar de construir doncs, habitatges, les cases que avui en dia coneixem, d'una o dues plantes on vivien famílies, es va passar a construir les insulae, que són els blocs de pisos. Aquests habitatges apareixen doncs, a causa del creixement de la societat i sobretot també del moviment de gent que hi ha dels pobles a les ciutats. Per tant, trobarem aquests blocs de pisos a les ciutats a causa d'aquest increment de la població. Més o menys, potser, com avui, sí. Però avui afecta tot. Per tant, el que passava aquí fa un parell d'anys. Bueno, dècades. Ah. I casualment, qui controlaven aquests edificis eren aristòcrates, per tant, les classes altes de la societat, que veien el lloguer com una font lucrativa d'ingressos sense treballar. Per tant, és de les primeres vegades de la història que apareix aquesta idea de viure de la renta. De...
0: Sí, sí, viure de renta, que
3: viure
0: sí, realment.
3: Viure sense treballar, ells ho deien així. I en aquest moment apareix el mercat immobiliari. També apareixen grans desigualtats en el tema d'habitatge, ja que ens trobem que la minoria són aquests rentistes que viuen estupendament, en canvi, la majoria de la gent viu en condicions precàries. Per tant, jo sempre com recalco
0: ara. Com ara. Com ara.
3: I aquestes insulae o aquests blocs de pisos eren propensos a incendis o esfondraments, perquè encara no havien après a construir-los bé. Faltaven sistemes de seguretat perquè tot s'aguantava amb fustes i, per tant, a la mínima que hi hagués una mica de foc, s'incendiava tot l'edifici.
0: I no hi havia normativa i, a més no hi havia ciment.
3: No hi havia res. No hi havia
0: pedra,
3: res.
0: Pedra sobre pedra i fusta sobre fusta.
3: Exacte. Per tant, aquests pisos, els més baixos, sovint eren els més sorollosos i els concorreguts, que albergaven doncs, les famílies més pobres. Mentre que els pisos superiors encara eren més econòmics, però igualment eren perillosíssims. Perquè si l'edifici es cremava, doncs igualment els sí, afectava.
0: La sortida d'emergència normalment
3: exacte.
0: No hi era.
3: Doncs el mercat de lloguers a Roma era molt dinàmic i molt competitiu i els contractes es renovaven anualment, cosa que avui és molt prohibit. Doncs en aquell moment es renovava anualment.
0: Depèn, ara el fan renovar més llarg o, si no arriba l'any, llavors sí, perquè és de temporada.
3: Exacte.
0: Que és el que s'agafen tots per poder cobrar més.
3: Exacte. Perquè si ho fas anualment, en teoria, doncs, és més privilegi el propietari que no el llogater. Doncs bé, aquí a Roma és igual, com no hi havia normatives de res, ho feien anualment, cosa que permetia als propietaris ajustar els preus segons l'interès de l'any, si podien pujar, doncs el pujaven, si l'havien de baixar, doncs el baixaven. I també podien anar seleccionant qui eren les persones llogateres, podien anar escollint si hi havia molta demanda. Aquesta pràctica doncs, generava molta mobilitat, ja que els llogaters doncs, es mudaven constantment a la recerca de millors condicions i preus més baixos. Per tant, doncs, molt similar a allò d'avui en dia i veiem que el mercat immobiliari, que tot el problema de l'habitatge ja existeix des de fa més de 2.000 anys.
0: I això que no hi havia els pisos turístics, llavors.
3: Exacte, imagina't.
0: Que eren per anar-hi a viure, realment. Per això el turisme...
2: Ni pisos amoblats.
0: No, ni pisos amoblats, segurament. Era fusta sobre fusta i pedra sobre pedra.
3: Imagina't. I bé, la següent cosa, molts de nosaltres sempre hem escoltat la frase famosa de pa i circ, aquesta que deien els romans, amb la que controlaven la societat o la pau social. Però realment era tan important el pa en aquella època? Doncs sí, el cereal en aquell moment, bueno, de fet, sempre la història ha sigut molt important i ha sigut una prioritat pels humans. Com també ho van ser per les autoritats romanes. En aquell moment, Roma tenia més d'un milió d'habitants, per tant, ens hem de situar amb aquests blocs de pisos superalts, un milió de persones...
0: No, superalts, tant...
3: No, eren bastant alts, eren sí? Bastant alts, sí. 5-6 pisos podien arribar a fer.
0: Bueno.
3: Que per l'època no estava mal.
0: Sí, que per pujar allà del 6è també jugar-se la vida, però bueno...
3: Per tant, Roma tenia més d'un milió d'habitants i depenia de les importacions del blat de les diferents regions del Mediterrani.
0: Les províncies que tenien, diguem.
3: Exacte, perquè... o colònies, que ja es deien en aquell moment. En un principi, quan hi havia una escassetat de cereals, doncs l'Estat intervenia per abaixar el preu i així evitar que hi haguessin aixecaments al poble, que no Roma es convertís en un polvorí, que deien. Però amb el temps es van establint un sistema de distribució regular d'aquest blat i finalment es va anar repartint blat de forma gratuïta. Tot per aconseguir doncs, aquesta pau social i que els romans estiguessin contents.
0: Almenys que mengessin.
3: Exacte. El cereal es va convertir en un dret dels ciutadans romans, dels homes, especialment els pares de família o les famílies amb un patrimoni limitat. Es repartien 35 quilos de cereal al mes, cosa que en els escrits es deia que no era suficient per alimentar una família, però era,
0: el que havia.
3: Era un mínim. I aquest sistema, en el seu inici, va funcionar molt bé, la gent estava contentíssima, però amb el temps es van anar trobant fraus i abusos. Els patricis, que eren les classes altes de la societat, també volien intentar beneficiar-se d'aquest repartiment. Encara que tinguessin molts diners, sempre va bé, no?, tenir coses
0: sempre
3: gratis.
0: Les classes altes sempre en volen més.
3: I per corregir aquests excessos, doncs, el famós Juli César o August van limitar el nombre de beneficiaris. Per tant, es controlava 150.000 persones de Roma, rebien aquest pa gratuït, i funcionava que si una família, el pare de la família moria, doncs entrava una nova família en aquesta llista. I durant les crisis, doncs, aquest repartiment va salvar moltes vides, a moltes famílies, de morir sense...
0: A veure si ho he entès bé. Si el pare de família moria, entrava una altra família, el resto de la família que quedava,
3: exacte,
0: es moria de gana.
3: Perquè sempre ha sigut així. Sempre el pare de la família, el control.
0: A veure si és veritat que he entès això.
3: Sí. Llavors, els emperadors romans aviat es van adonar del poder del blat. Per tant, va ser molt habitual mantenir aquest repartiment de blat molt barat o gratuït en aquestes 150.000 famílies. També van intentar que hi haguessin entrades gratuïtes o molt barates als espectacles del circ, als espectacles dels coliseus, perquè deien que amb pa i circ la gent estaria contenta i que mai s'aixecarien contra ells, perquè en aquest moment ja és la dictadura de Roma.
2: Estarien entretinguts.
3: Exacte. No. I això, pues, es va mantenir en els segles, en els segles, en els segles, i fa poc, vull dir, polítics al segle XX, ja ho deia, encara un continuant dient, del pa i circ. Llavors, al final de l'imperi, es va passar del repartiment de farina al repartiment de pa cuit. I també es van baixar molt els preus de la carn del porc, del vi, de l'oli, per tenir una dieta, pues, més equilibrada i que les famílies poguessin gaudir més del menjar. I altres fets dels romans que ens interessen potser són que són els primers en utilitzar roba interior. Les dones ja portaven sostenidors i calces i els homes portaven, pues, uns taparrabos, que es diuen en castellà. En català no sé com es diu.
0: No us... Tapapenis?
3: Tapapenis.
0: O tapacues.
2: Un aguantaous.
3: Tapacues.
2: Un aguantaous.
3: I van ser els primers en utilitzar-ne. I també tenien a uns esclaus dedicats, bueno, es deien nomenclàtors, i les classes altes de la societat romana, doncs, tenien uns esclaus que els acompanyaven als esdeveniments socials, que únicament es dedicaven a recordar el nom de la gent a l'amo. Perquè no hi haguessin...
0: Per això nomenclàtors, clar.
3: Exacte, no hi haguessin situacions incòmodes. Per tant, podem arribar a veure lo absurd que tenien els esclaus, perquè tenien molts esclaus les famílies romanes. També els romans són els primers que comencen a crear els jocs de taula, com per exemple tenien un que s'anomenava Ludus Latruculorum, que és semblant als escacs. Per tant, ja són els primers també en utilitzar aquests jocs de taula. En l'educació sempre depenia de l'estatus social, però els nens rics ja tenien tutors, mentre que els pobres, pues, aprenien oficis. Per tant, també són els primers en portar les escoles. Bueno, l'agafen dels grecs, però són els primers en crear la institució d'escola.
2: D'aquí venia l'FP, no?
3: Exacte, exacte, pels oficis. I també... és veritat que no és una escola com avui en dia, eh? S'aprenia molt, però es feien molts càstigs, molts severs, i molts físics, bueno, moltes vegades.
0: Fa 50 anys
3: també. Fa 50 anys també. I els animals ja començaven a ser importants, els cavalls pel transport, els gossos per la caça, i una cosa que encara avui en dia controlem, fem, que és que els gats controlaven les plagues, que avui en dia encara tenen aquesta
0: plagues
3: importància.
0: De rates.
3: Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí, bueno, això és la feina del gat sempre, no? La feina del gat.
2: Home, el gat de carrer,
0: les civilitzacions,
2: el gat de carrer, per això està protegit, perquè també fa la seva tasca en aquest món.
3: Pues fa 2.000 anys ja els romans ja ho van veure.
2: De totes maneres, la societat romana és que és impressionant, aquesta societat, eh? Amb tot, eh? És, mare meva, jo cada vegada que llegeixo alguna cosa d'aquesta gent al·lucino. No, m'encanta, m'encanta.
0: Som els hereus, al final, eh?
2: Jo, però és que és curiós,
0: que,
2: però,
0: avui en dia tampoc és que siguin tan diferents.
2: Jo, és curiós, eh, la societat.
0: Avui en dia tampoc és que és tan diferent, per tant.
3: Sí, no, sí, que vull dir, veiem la societat com que nosaltres anem molt avançats i la majoria de coses ja hi eren.
0: Ja hi eren, potser en un altre nivell, amb una altra tecnologia, amb uns altres coneixements, però seguim igual, seguim allà on érem. No canvia gran cosa, eh?
2: Bueno, i no ho creiem, eh? Perquè ens creiem encara superiors als altres, eh? Mm.
0: Bueno, ara els superiors són els americans.
2: Sembla que són els americans milions de tot.
0: Que són de tota la vida, que estan allà i no...
2: Ara me faltava allò de la IA. Allò de la IA i allò de la IA.
3: Exacte, potser eren més intel·ligents ells que nosaltres, perquè ara amb la IA no sabem fer res, molta gent ja...
0: Però és que a més... Per sumar, ho tenim tot.
2: A més, a mi no em dona confiança allò de la IA, eh? Perquè penso que on està la realitat i on està el límit de tot això. Arribarà un moment que no ho sabrem.
0: Hi ha límit a tot això?
2: Aquesta és la però a part del límit, és que jo ja no em crec si una cosa que estic veient és real o no és real. I llavors, clar, et crearà una inseguretat que si això ho hem de transmetre a tota la gent que s'està preparant avui en dia, els estudiants, ja m'explicaràs.
0: És que és creat, hi ha moltes imatges creades, vull dir que... Complicat, complicat. Ens ve una època molt complicada en aquest sentit, però bueno. Doncs bé, gràcies, Pau, per aquesta secció rememorant d'on venim, que això sempre és important, que al final tampoc hem evolucionat tant, eh? Vull dir, estem on estàvem. Per donar fi a aquesta secció, escoltem ara un tema de Bruce Springsteen, que tal dia com avui, l'any 1995, amb el recopilatori Greatest Hits, va arribar al número 1 als Estats Units. Escoltem el tema que té gairebé 1.000 milions de reproduccions, Dancing in the Dark.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Doncs avui es celebren diversos dies internacionals o mundials, com gairebé sempre. El Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques de la Joventut, el Dia Mundial de la Síndrome d'Edwards o Trisomia, el Dia Mundial del Treball Social, la Setmana Mundial dels Diners i la Setmana de la Llengua Francesa i la Francofonia. Parlarem del Dia Mundial del Treball Social. El tercer dimarts de març se celebra el Dia Mundial del Treball Social, que és una jornada que, sota un lema comú, posa en contacte professionals, estudiants i docents del treball social. Va ser l'Assemblea Mundial a Salvador de Bahia, Brasil, celebrada el 2008, que es va decidir per unanimitat fixar aquesta data en què conflueixen activitats conjuntes de celebració per part de les tres associacions, la Federació Internacional de Treballadors i Treballadores Socials, l'Associació Internacional d'Escoles de Treball Social i el Comitè Internacional per al Benestar Social.
2: Aquesta data commemora el compromís, la contribució i la feina dels professionals com a coneixedors o coneixedores de primera mà de la realitat social, líders del canvi i de la intervenció social. És una oportunitat anual perquè totes les organitzacions de treball social puguin promoure el seu paper i el de la professió. La UDL, juntament amb el Col·legi Professional de Treball Social, organitza anualment una jornada per commemorar aquest dia. El tema d'aquest any és enfortir la solidaritat intergeneracional per un benestar durador, que enfatitza la importància de cuidar, respectar entre generacions per construir societats fortes, sostenir el medi ambient i compartir saviesa per a un futur millor.

0: Qui va néixer un dia com avui? Abans d'això, normalment saltem la secció de què parlem avui. Normalment ens la saltem. A mi m'agradaria, de totes maneres, simplement, ja que som quatre aquí, fa 5 anys estàvem tancats a casa. Tots els que som aquí estàvem tancats a casa. D'una manera o d'una altra, estàvem tancats a casa. I durant uns mesos això va ser així. M'agradaria que cadascú digués allò que el va sobtar més d'aquells dies, o què recorda més, o què d'aquesta situació que ningú esperava de nosaltres. Vull dir, va ser una situació sobrevinguda que ningú l'esperava. Què és allò que t'ha quedat més a cadascú?
1: A veure, a mi, per la meva part, em vaig trobar molt tancada, molt tancada, i gràcies a dues coses que va fer que després, en poquets dies, m'anés refent. Una és poder donar voltes en el pati que tinc a casa, donant voltes al costat de la taula, perquè anava fent cada dia 3 o 4 quilòmetres i anava donant voltes, per això que el meu cap no estigués tancat. I segona, poder fer la ràdio des de casa. O sigui, és una cosa que m'va agradar molt, perquè jo pensava que no podríem fer res, i de la manera que vam poder ens obrir per fer la ràdio i amb totes les seves dificultats que vam tenir, a mi és una cosa que me va estimular i em va permetre poder continuar aquests 2 o 3 mesos de tancament.
0: Pau, 17 anys tenies?
2: Sí.
0: O 18?
2: Sí, 17, 17.
0: 17?
2: Jo, bueno, vaig tenir... Jo sóc de la generació que va fer la selectivitat aquell any. Pues clar, va ser els 3 mesos a estudiar classes online, va ser... Bueno, va ser molta feinada pels professors perquè, clar, ningú s'ho esperava. I molta feina, molta feina. Però, bueno...
0: La selectivitat la vau fer presencial, per això.
2: Sí, sí, sí. Va ser una selectivitat molt rara. Ens van deixar fer-la en els centres, que normalment això no es fan.
0: Es fan, sí, es fan a centres generals.
2: Universitats, sobretot. Però, bueno, va ser molt raro. Va ser molt raro. Però, bueno, òbviament...
0: Tu, com diu molta joventut, penses que et van robar uns mesos de la teva, del teu canvi dels 17-18 anys en endavant, que hi ha molta gent jove que ho diu i tal?
2: Home, no, que ens van robar, no. Que ens van protegir, sí.
0: Sí, sí, clar.
2: És veritat que va ser un any, potser, de... Però jo crec que totes les generacions han perdut un any, al cap i a la fi. Ha sigut un any de distància, de no saber com saludar-te amb el colze, de no acostar-te a ningú.
1: De perdre feines.
2: De perdre moltes feines. Però jo crec que ha sigut protegir, més que treure un any.
0: Marina, què recordes?
3: Jo ara, amb la distància, recordo les coses bones. Mira, no recordo tant lo dolent, una mica com deia l'Anna, també, la rutina o així. I una de les coses que a mi mai se'm va sobtar era el silenci. El silenci, el cel blau, el que senties tots els animals que corrien, bueno, que era, trencava el silenci i tal, i era perquè no hi havia avions, no hi havia soroll, no?, dintre del que cap, i els cels que jo vaig veure durant la pandèmia no els he tornat a veure. Recordo això, recordo molt això. A part, bueno, hi ha moltes coses, però així de... Que em quedo amb això positiu, no?, que per un temps la que manava era la natura, no érem nosaltres.
0: Exacte. Mica, sí, no? Sí. La natura va tornar al seu lloc, per dir-ho d'alguna manera. La natura va tornar al seu lloc i després
3: l'hem fet... Vivim en un lloc que clar...
0: Que és privilegiat en aquest sentit.
3: Tens a prop, però ho pots apreciar.
0: Privilegiat, i realment la natura va guanyar espai que ha tornat a perdre l'altra vegada, per això, Vull dir que no... No, jo el que més veig amb el pas d'aquest temps, que sí que tots vam poder estar a casa, vam intentar ser molt solidaris tots, sobretot jo crec que miraven molt els sanitaris, perquè jugaven la vida, per dir-ho d'alguna manera, el que ens van fer entendre és que s'hi jugaven la vida i no tenien mitjans suficients com per protegir-se. Però el que trec de tot això és que tampoc hem après gran cosa. Vull dir que semblava que allò serviria perquè ens poséssim la societat fos més gran, que tots poguéssim... Però no hem après gran cosa. Tornem a estar igual que abans, pràcticament. Hem millorat tècnicament. Ara sabem fer reunions per internet, sabem fer ràdio des de fora de casa, sabem fer tota una sèrie de coses, però realment el que podia haver servit això, que era per recol·locar les coses al seu lloc, en quant a natura, per exemple, de protegir-la més, en quant a nosaltres mateixos, que el nivell de solidaritat creixés i tal, jo crec que al final estem on estàvem, si no pitjor, vull dir que no, tampoc hem guanyat gran cosa.
1: És que ens en oblidem.
0: Sí, sí,
1: del que va passar.
2: Jo crec que ens hem oblidat massa ràpid.
1: Sí,
0: no, jo crec, ens oblidem. Que, jo crec que mai mirem la història per aprendre.
1: Ni
0: la història no la mirem per aprendre, la mirem perquè com algo ha passat. Però realment, si ens poséssim a mirar la història, podríem aprendre moltes coses de la història, d'on venim i què ha passat abans per no tornar-ho a fer. Però, bueno, segueix així. Res, era un petit parèntesi, aprofitant aquests 5 anys que el dia 18 de març de fa 5 anys tots estàvem tancats a casa i encara no ens havíem fet la idea que això duraria 3 mesos, vull dir que així estàvem. Per tant, era un petit veure com anava. Per tant, anem per la secció, que és qui va néixer un dia com avui. Que avui comencem aquesta secció, música i algú relacionat amb la música. Per tant, una cançó. Endavant, Marina.

0: Laiki Timotei Zatxinson, nascuda a Istat el 18 de març de 1986, més coneguda pel seu nom artístic de Laiki Lai. És una cantant i compositora sueca. Guanyadora de 2 premis Grammys, va debutar el 2008 amb el seu primer àlbum d'estudi, Youth Novels. Les seves cançons sovint barregen elements de l'indie pop, dream pop i electrònica. És coneguda per ser la intèrpret de la cançó I Follow Rivers, de la banda sonora de la pel·lícula La vida d'Adele. És el tema que hem escoltat. Laiki Lai ha citat entre les seves influències principals musicals Neil Young, The Shangri-Las, This Mortal Coil, The Beatles and The Rolling Stones. Altres artistes que també han influenciat són The Velvet Underground, Leonard Cohen o Beach House.
1: La seva biografia, certament, és força peculiar. Filla d'una mare fotògrafa i pintora i d'un pare músic, que pertany a una banda anomenada Duck Bag. En altres paraules, podríem dir que és filla de 2 hippies suecs. Va començar a cridar l'atenció a internet al començament de la dècada del 2000, amb una sèrie de senzills de l'estil retro-chic atractiu. El 2007 va publicar el seu primer LP?
0: EP.
1: EP. Lightly Beat, que comptava amb la producció del... Bueno, a veure aquest nom. Del
0: Eitling,
1: del Peter Brong and Young. Gràcies a la bona recepció del mateix, la Laiki Lai va poder llançar l'any següent el seu àlbum debut, que era Youth Novels, seguit del 2011 per l'enigmàtic Wounded Raymonds. Tot seguit, l'artista va sortir de gira per Europa i els Estats Units. Es va presentar a nombrosos festivals estiuencs i va aportar la seva veu a una de les cançons del segon disc del David Lynch, I Never Learn, el tercer àlbum de Laiki Lai. Va veure la llum el maig del 2014, seguit de So Sad, So Sexy, el 2018. A l'any 2022, la sueca ha tornat amb el seu 5è treball, Ei, ei, ei.
0: Acabem amb la cançó d'aquest darrer àlbum, Highway to Your Heart.

0: Parlarem ara d'un literat. Gabriel Celaya és el nom pel qual es va conèixer el poeta Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta Zendoya, que tenia uns quants cognoms. Un dels màxims representants de la poesia social dels anys 50 i 60. Celaya va néixer a Hernani, Guipúscoa, el 18 de març de 1911 i va morir a Madrid el 18 d'abril del 1991. Es va formar com a enginyer industrial a la capital espanyola. Ell es va allotjar a la residència d'estudiants on va conèixer Federico García Lorca i José Moreno Villa, experiència que el va marcar profundament.
1: A l'any 1935 va veure la llum el seu primer llibre de poemes, Marea de silenci, clarament influenciat per les tendències avantguardistes de la generació del 27. Aquest el va signar ja sota el nom de Gabriel Celaya. Al llarg de la seva trajectòria també va fer servir per signar Rafael Mújica i Juan Lezeta. Durant la Guerra Civil, Celaya va lluitar al bàndol republicà i després de la contesa es va dedicar al negoci familiar. A partir de llavors va començar

0: Wilson Pickett, nascut el 1941 i mort el 2006, cantant i compositor nord-americà de música soul i rhythm and blues. Nascut el 18 de març de 1941 als Estats Units, Pickett es va convertir en una icona del soul i del rhythm and blues gràcies a la seva veu potent i l'energia inconfusible en escena. Amb èxit cops in the Midnight Hour i Mustang Sally, va marcar una època en la música popular, contribuint de manera decisiva al desenvolupament del so soul nord-americà. La seva carrera va deixar una empremta perdurable en la història musical. I parlarem ara d'un poeta anglès, Wilfred Owen.
1: Nascut el 18 de març de 1893, va ser un poeta anglès que es va fer famós per la seva poesia de la Primera Guerra Mundial. La seva obra, amb títols com Dulce et Decorum Est i Anthem for Domen Iod, reflecteix la brutalitat i la deshumanització de la guerra i han tingut una influència duradora en la poesia de guerra. La seva carrera va acabar tràgicament quan va mort en acció el 1918, deixant un llegat literari que denuncia els horrors del conflicte.
0: Escoltem ara un poema traduït al català per Amigdi Subirats i Sebastià. Quan la guerra esclatà, l'hivern del món s'apropà amb llur foscor agonitzant. L'embogit tornado forgen a Berlín, per Europa sencera va girant. Es desfan de les veles del progrés. Foragitats els emblemes de l'art. Gemeguen els versos. Ara s'endega la fam del pensament i sentiment. No té cos i el vi de l'amor. Ha estat abocat al gra de putrefaccions humanes de tardor. Cal després de la primavera hagués florit a la Grècia antiga i l'estiu cremés llur glòria a Roma. Una suau tardor va permetre una acollida casolana, un magnífic període va permetre la pujança. Però ara nosaltres sofrim un hivern salvatge, amb aquesta sang com a llavor. Ens calen sembrats per a una nova primavera. I quan falten 18 minuts per les 9 del vespre, tornem a la música i per això escoltarem una cançó.

0: the new generation of prophets, cause it's late.
1: I break into a lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. Cause they see a woman standing up on her own too. Sloppy slouching is something I won't do. Something that we can't...
2: Dana Elaine Owens, coneguda com a Queen Latifah, va néixer el 18 de març de 1970. És una pionera del rap, cantant i actriu que ha trencat barreres en un món dominat per homes. En temes com Unity i Ladies First, que acabem d'escoltar, ha expressat el missatge ferm de respecte i empoderament per a les dones. A més de la seva trajectòria musical, ha desenvolupat una exitosa carrera al cinema i la televisió, consolidant-se com a figura influent en diverses àrees d'entreteniment. I acabarem aquesta secció del programa amb un dels grans de la música clàssica. Segurament que si escolteu aquest primer tema, tothom el reconeixerà.

0: Rimski-Kórsakov va néixer el 18 de març de 1844 a Tikhvin, prop de Novgorod. A la seva infància va cursar estudis de piano. L'any 1856 va entrar a l'Acadèmia Naval de Sant Petersburg, encara que no per això va deixar els seus estudis musicals. El 1861 va conèixer el compositor Mili Balakirev i entra en contacte amb un grup de joves compositors nacionalistes, entre els quals hi havia Alexander Borodin, Modest Mussorgsky i César Cui. Junts van formar el que més tard es coneixeria com el Grup dels Cinc.
1: El 1873 va ser inspector musical dels conjunts de la flota russa. El 1871, i fins a la seva mort, es va dedicar a l'ensenyament de composició i d'instrumentació al Conservatori de Sant Petersburg. Des de l'any 1886 a 1890 va dirigir l'Orquestra Simfònica de la ciutat. A l'any 1889 acaba l'òpera El príncep Igor, que Borodin havia deixat incompleta, i el 1896 va reorquestrar l'òpera de Mussorgsky Boris Godunov, després de la mort del seu autor. Com a orquestrador va exercir influència sobre els seus deixebles Igor Stravinsky i Alexander Glazunov. Entre les seves òperes destaquen Sadko Snegurovka, que vol dir La donzella de neu, les obres simfòniques del Capricho espanyol, Sherenazade i La gran Pasqua russa. Després de la seva mort, es va publicar la seva autobiografia, Records de la meva vida musical.
0: Al començar hem escoltat Capricho espanyol i ara escoltarem Sherenazade per acabar.

0: autors, gèneres, llibres?
1: Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Què tal esteu tot l'equip? L'Anna, el Daniel, el Pau, la Marina. Us saludo una setmana més per parlar... Bé, no és molt bonic el tema, però s'ha de comentar. Hi ha llibres que parlen d'això i són molt, molt interessants. A veure, a vosaltres què us sembla? Perquè també és veritat que hi ha molta teoria conspiranoica, però de la manera que estan les coses, doncs val la pena tenir en compte el que us diré a continuació. Estan sortint llibres que parlen sobre la Tercera Guerra Mundial. Bé, estan sortint des de fa poc més d'un any i bé, és per la situació tal com està. No m'estranya que la gent es plantegi aquesta mena de coses. Aleshores, us parlaré d'un parell de llibres que parlen d'aquest tema. El primer que us he portat es diu Tercera Guerra Mundial i l'autor es diu Steve Hudson. Val? Aquest llibre ens diu el següent. Els actuals conflictes i tensions diplomàtiques entre les grans potències mundials empenyen a la humanitat cap a una nova guerra global. Aquests conflictes i tensions cal afegir als ambiciosos interessos de les tres potències mundials més importants. La Xina, de la mà de Rússia, cavalca inexorablement cap al tron de la primera potència mundial davant el progressiu desgast dels Estats Units. Estant el drac asiàtic disposat a tot amb la condició d'aconseguir la seva anhelada meta, així com Moscú busca ser peça clau en aquest nou ordre mundial. No obstant això, l'imperi nord-americà no cedirà fàcilment davant dels seus grans adversaris i està disposat a usar tota la seva artilleria per a perpetuar-se en el poder. Ho estem veient. El que bé, humilment crec que ho està usant en sentit contrari, però val. Cada potència imposarà els seus interessos, costi el que costi, però de veritat estan disposats els nostres líders a arribar tan lluny? Són capaços, amb la condició d'aconseguir les seves ambicions, de portar la humanitat a una guerra nuclear de resultats devastadors? Quines intencions reals hi ha darrere d'aquest conflicte nuclear que només deixarà vençuts i cap vencedor? Ens endinsem a conèixer tota la informació que se'ns oculta sobre l'esclat bèl·lic global que s'aveïna i els objectius que l'èlit pretén aconseguir amb aquesta Tercera Guerra Mundial. Steve Hudson recopila tota la informació que els grans mitjans de comunicació no expliquen, comptant amb testimoniatges d'analistes internacionals, periodistes, líders polítics i militars, a més de mesures que els governs ja estan adoptant però que no es fan públiques i que demostren que una cosa greu està a punt de venir. Això és el que ens diu aquest autor i no és gaire, en fi, és una mica esfereïdor. En aquesta mateixa línia tenim el llibre La Tercera Guerra Mundial ja és aquí. L'autora es diu Cristina Martín Jiménez. I també ella també va escriure un llibre que es deia La veritat de la pandèmia, val? Ja ha escrit aquest llibre. La sinopsi d'aquest llibre és la següent. La crisi de la pandèmia ha posat de manifest en tot el món les febleses dels sistemes econòmics, socials, sanitaris i polítics, sigui quin sigui la forma dels seus governs. Seguint l'estela de La veritat de la pandèmia, que ja apuntava la mena de conflictes emergents, l'autora posa damunt la taula que la Tercera Guerra Mundial ja ha començat i que les seves batalles no seran només militars, sinó que es centraran en les lluites de les élites del poder, el control de la ciutadania mitjançant la por i la manipulació, la censura i, en general, l'enfebliment de la societat en totes les seves facetes. Aquesta és la sinopsis d'aquest llibre. I bé, no va gaire desencaminat, tal com ho veig, és la meva opinió personal, perquè sí que estan havent moltes guerres de poder actualment, moltes guerres econòmiques i guerres de diferents menes que, per sort de moment, esperem que sigui així sempre, no estan en un camp de batalla literal, però sí que tenim una sèrie de guerres socials i econòmiques que ja estan en marxa i que tots en som molt conscients. I per acabar parlarem d'un tercer llibre que es diu Ucrània, la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. Val? Aquest llibre ha estat escrit per Yuri Felstinsky i Michael Stangev. El traductor és Jorge Ferrer Díaz. Aquest llibre té la següent sinopsis. L'escalada de tensions entre els aliats occidentals i Rússia, a compte de la guerra d'Ucraïna, han portat de tornada un escenari que es creia superat des del final de la Guerra Freda, el ressorgir de les amenaces nuclears. El que va començar com un conflicte regional ha acabat adquirint l'entitat d'una guerra mundial en la que es dirimirà el nou ordre internacional pel segle XXI. Els experts en política soviètica russa i ucraniana, aquests autors que us he dit, Yuri Felstinsky i Michael Stanhev, ens porten un dels estudis més complexes fins a la data sobre les implicacions geoestratègiques de la guerra d'Ucraïna. Els autors argumenten que, lluny de tractar-se d'un deliri expansionista d'un fanàtic, la invasió russa del país veí és la primera fase del projecte de Vladimir Putin per desestabilitzar l'actual equilibri de potències i auspiciar el ressorgiment d'un eix oriental que disputi l'hegemonia estatunidenca, que ja està força disputada per Xina, que pràcticament es pot dir que és la primera potència mundial actual. Els investigadors es retrotrauen fins a l'inici de la història d'Ucraïna en els seus intents de treure's de sobre la interferència del país veí per llançar una llum sobre com s'ha arribat fins a l'esclat d'aquest conflicte. És la guerra d'Ucraïna el preàmbul d'un conflicte mundial a gran escala? Quines són les autèntiques intencions de Putin? Ens acaben per dir els autors. Bé, doncs, no us volia alarmar, però vamos, jo crec que mirant les notícies ja podem estar tots una mica espantats. Però també penso que, com dèiem abans, ja hi ha una guerra, i és una guerra més aviat dirant, social i econòmica, i vull pensar que des de la diplomàcia i que des dels

tot són a part d'aquesta cosa. Hi ha més per hora que podrem que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar sense que el telèfon o el internet que ens vulgueu. També la repetició de tot. Desitgem que aquesta hora que vols relaxada amb aquesta intenció que no durava tot l'equip. Gràcies. Ens retrobarem en les setmanes. Gràcies. I sobretot, serem molt, molt, molt feliços, això.

finché sur l'album. Però se in 25 passem al Phantom. I som mi, contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: net, avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser?
1: Un cuc de terra.
2: És estiu. Escolta.